0: diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga.

o si vols fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: I think I might.
1: S'apagaren tantes veus.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és...
4: Quan el cel es torna negre.
3: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
4: Els reis desemparats.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo al metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Juguen amb els dits, dec, dec, em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec, jo només vull

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't.
4: ICAT, la ràdio inquieta.
5: Guess I'm

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Ella és catalana i seguim aprofitant al màxim el mes d'agost, repassant creacions fetes a casa, també com aquesta dels Exili a Elba. És un dia normal.

nova versió renovada, aquest un feeling amb The Knacker i CH. Tenim més música a punt per aquest dimarts 18 d'agost i bona dosi també de nostàlgia amb Queen.

0: Com vas camuflar la intenció?
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

instants que voldríem allargar indefinidament, també amb ells són els Iglú. I a 9 minuts per les 10 del matí anem a posar-hi el talent de Ponent amb Kelly Isaiah.

0: Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Quan el cel es torna negre. Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Els veïns desemparats. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Com sempre, tot un fenomen global i aquest estiu l'ha tornat a encertar amb el Satisfy. Calvin Harris i un altre que debuta en solitari és l'Arnau Bellbé.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
2: El Festival Es Dansa celebra la 44a edició a les Preses. Fins al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

Ell és Álvaro Lafuente, és a dir, guitarrica de Lafuente, un dels homes del moment, que més ha entrat a la carrera per l'Òscar amb la cançó La Nieve. Veurem què passa els propers mesos. Avancem ara amb Persona.

aquestes noies cada dia ens agraden una mica més. Fenomen global, les Cat's Eye. Tenim més cançons i així comencem a vestir aquesta nova hora amb Maria Jaume i Festa i Drama.

Volem rodar un cop més una de les novetats més interessants del moment amb Q. I aquí tenim la primera cançó d'inspiració llatina dels reis del K-pop, són els Snipen, amb Estila.

0: l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Rere queda ja l'ahir, però...
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
1: I pujo al metro de nit...
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

una altra de les noves veus del territori, la Gigi Ros, i posem també contra aquesta calorada la música de Javito. Res és tan difícil.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

comprovant com sona l'etapa més enèrgica i rockera de la Jules, amb aquest Tot va tirant. I aquí seguim acompanyant-te en aquest matí del dimarts 18 d'agost, també amb Via i Becky G.

Més bogeries musicals fetes a casa amb la Laura West. I a partir de les dues al Pausa avui recuperem la conversa amb Mama Duixa. Te'l posem ara amb alegria.

De les novetats que han arribat aquest estiu i que has de conèixer, aquí tenies el QVC amb Leon Thomas i Masigo. A les 12 en punt ens posarem al dia amb Sergi Ruiz. Abans, una mica de somiatura.

0: Bon dia, són les 12.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: Dos thrillers centren aquesta setmana les novetats de sèries de les plataformes. A HBO ja hi podeu trobar-hi Lanterns. It's time to get up, Junior. Sèrie que també té tocs de ciència-ficció i que recupera el superheroi Llanterna Verda de DC Comics. Se centra en el personatge de Hal Jordan, llegenda dels Llanternes Verdes, i el seu nou recluta, John Stewart. Junts formen una dupla de policies intergalàctics que han d'investigar un assassinat a Nebraska. Té 8 capítols i està dirigida i escrita per Damon Lindelof, el creador de Lost i de Leftovers. I l'altre thriller que ja podeu trobar des d'avui a Filmin és El Patíbul. David Hartley, this is my father. Una minissèrie de la BBC produïda pel prestigiós estudi A24 que ens trasllada al segle XVIII, a les portes de la revolució industrial, quan hi va haver el cas més important de frau de la història britànica, el dels falsificadors de moneda Crack Bale. Més enllà d'això, a Disney Plus avui hi torna It's Always Sunny in Philadelphia. Oh, there, my lord. I feel like I would have... Torna The Gang, la colla d'amics que protagonitzen aquesta comèdia que amb 18 temporades és la més longeva de la història. Un grup d'amics narcisistes i sociòpates que regenten un bar junts i que cada temporada es fiquen en embolics. Aquest cop els veurem involucrats en l'herència d'una dona i trobareu cares conegudes com les de Danny DeVito o Caitlin Olson, entre d'altres. I acabem el repàs a Netflix dijous, cinquena i última temporada de la sèrie juvenil Outer Banks. We're the Pogues. Throwaway fish, lowest member of the food chain. Arrenca just després del final de la quarta temporada amb la tràgica mort del líder del grup d'amics que protagonitzen la sèrie i amb la venjança com a motor de la història. Agafem l'agenda de concerts d'avui, on hi trobem la clausura del Festival de Cap Roig de Palafrugell amb Miquel Ríos acompanyat de Manolo García. Incorporació d'últim minut, la de Manolo García, que reunirà sobre l'escenari una de les dobles històriques del rock a l'Estat. El concert de Miguel Ríos començarà a 10:15 de la nit. I a Barcelona, a la sala Rasmatàs, primera de les dues nits de concert del grup de punk rock australià Emil and the Sniffers. És un dels grups de l'escena internacional que més està creixent últimament. Tant el concert d'avui com el de demà començaran a les 9 del vespre. Abans, a partir de les 8, hi trobareu de taloners a Belgrado, això avui, i Pot a Pot dimecres. I a les festes de Gràcia, avui, dia de rumba amb Derrumbant, a les 10 del vespre a la plaça del Folk i a 11:15 amb els Tets a la plaça de les Dones del 36. I atenció, si sou per Ciutadella, Menorca, la sala ja es va, avui trobareu detalls. Café pels més cafeteros. Això sí, en un format inusual com The Thai DJ Set, amb el qual ja van triomfar, de fet, el Jazz Bar l'any passat, i en què per unes hores es passen els plats per fer una sessió amb els grans himnes que han marcat la seva carrera. Serà a partir de 11:45 del vespre. Segona jornada aquest vespre de Les Dansa, Les Preses, a la Garrotxa. Avui s'hi estrena Brida, un espectacle inspirat en la dansa de cavallets tradicional catalana per explorar el cos, el control i el moviment. És de la coreògrafa Esther Guntín.
2: Per explorar la relació que existeix entre la doma de cavall i la coreografia codificada com a metàfores de control sobre els cossos. I la dansa de cavallets el que té és que hi veia tot, però sobretot la idea de dominació. Sobretot la idea de dominació expressada des d'un lloc lúdic i popular. D'alguna manera, el que em pregunto a Brida és què hi ha sota d'aquesta tradició. Com les persones tendim a dominar, a voler controlar.
0: Es podrà veure a 9:15 del vespre al Centre Cultural de les Preses i després de l'espectacle hi haurà un col·loqui amb la coreògrafa. I a partir de les 10 del vespre el recinte és dansa, fusió de ritmes indonesis i cubans amb les companyies KTF i Kamawa. I un últim apunt, nou guardó per Albert Serra. El cineasta banyolí rebrà el Far d'Honor del pròxim Festival de Cine de Santander. D'aquesta manera, el festival li vol reconèixer la llibertat creativa, la radicalitat formal i el desafiament que fa, diuen, de les convencions a través del cinema. L'entrega es farà d'aquí un mes durant el festival.

La cosa queda força clara, no esperis molt de la fi del món amb els Vítara. I l'energia continua ara en mans de Lisa, Anita i Remam Goals.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.
3: Ja t'ho tola mai.
1: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
4: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
1: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Montsecrets i Matins de Sol, també amb Soc un Bohemio.
1: Un dia qualsevol d'agost.
0: Doncs sí, un dia qualsevol d'agost, cançó de l'estiu dicat. En marxa també ara amb Gorka Smith, What Done is Done.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: per ja, Mario.
1: Doncs diuen d'ell que és el Justin Timberlake a la catalana, Julen, amb el seu Mario Kart. I amb ganes de fer-se un lloc també a l'escena catalana tenim aquesta gent de Tarragona. Són...

0: esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Com vas camuflar la intenció?
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: viure dins de mi.
1: At least it is true. A man has no control.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. iCat. iCat.
1: Has pensat mai com era la publicitat fa 20 anys? IFA 100. Descobreix al Palau Robert el poder de la publicitat. L'exposició gratuïta pel centenari del Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya. Fins al 30 d'agost, retroba anuncis, eslògans i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. iCat. iCat.
2: Casa i el Sudan.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.
2: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
0: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: escoltes, Icat. A Icat, pausa.
1: Les millors converses de la temporada. Hola, hola, com esteu, gent? Sigueu benvinguts. Avui és dimarts, últim dia d'aquest mes de març, i estem contents perquè avui som a casa. No sé com explicar aquesta sensació, però de tant en tant passa que els nostres convidats es transformen en gent que encara que només jo vegi a les entrevistes, sabem que estarem molt còmodes. Mariona Batalla, bon dia, com estàs?
2: Bon dia.
1: Avui tothom té raó. Això ho has de saber. Tothom té raó.
2: Ja veurem. Estudi...
1: No, avui tothom té raó. Hem de descobrir diverses coses, te les apunto, vale? D'on venen els seus cognoms, del convidat? Quina relació té amb Riquití actualment? Perquè és una...
2: Tu li dius Riquití, jo li dic Riquití.
1: Jo li dic Riquití, amb accent a la final. On guarda la guitarra de nylon? Perquè crec que ha quedat una mica de guardadeta a l'armari. I on queda la seva voluntat d'esdevenir jardiner? Molts temes sobre la taula ens hi posem amb el nostre convidat d'avui.
3: Comença la teva pausa del dia.
1: I avui dimarts dediquem el programa a la persona que és la més mami, segur. Benvinguda a pausa.

0: Efectivament, a les 2:01 del migdia saludem la persona que ocupa avui el sofà de convidats, Bruno de Fabrizis, Mama Duixa. Bon dia, estimat.
1: Hola, guapos, què tal?
0: Com estàs?
1: Bé, jo molt bé, la veritat, fa bon dia, no?
0: Saludeu sí. També, l'he vist sí. Arribar aquí fora, jo estava aquí saludant els arbres, i l'he vist caminava d'una altra manera.
1: Però perquè és avui, eh?
0: El sol, el bon dia.
1: Arriba a ser la setmana passada i em pilles totalment diferent, eh?
0: Sí, eh? Per què? Què passava la setmana passada?
1: Masses coses simultànies, molta pressió, molt donar-li voltes a les coses, i jo la setmana passada era un quadro.
0: 19, tenies pendent la com es deia això? La
1: presentació.
0: No, però el concert gros, aquest que vau fer dels estudiants.
1: Ah, la Telecogresca.
0: La Telecogresca.
2: Correcte.
0: Eufòria, també.
2: Sí,
0: estàs per allà aliats. Hòstia,
2: per Eufòria.
0: Sí. Això no ho hem apuntat al guió, perquè jo pensava que ja sortiria espontània. La cosa eufòrica. En fi, Bruno, què posa el teu DNI? Bruno de Fabrizis.
1: Correcte.
0: I alguna cosa?
1: Sí, Cucarull.
0: Cucarull.
1: Sí, te l'ensenyo ara mateix.
0: Són cognoms, no em cal, vull dir, perquè si m'ensenyes m'agradarà veure-ho.
1: Sí, faig-lo, ho té.
2: A veure, la foto surt guapo?
1: No, ni tan mal, eh? No és la típica foto.
0: Està molt guapo. Bruno de Fabrizis, Cucarull, nascut, puc dir el dia?
1: Sí.
0: El 2 de desembre del 93, DNI número tal. Molt maco, eh?
1: Sí.
0: Que l'estat espanyol hi ha aquí.
2: El té actualitzat?
0: Sí. Reino
2: Espanya. Això és important, eh?
0: Ah, què vols dir?
2: Si no el té caducat.
0: Ah, no, caduca el 2034.
1: Sí, ho vaig fer fa poc.
0: Hòstia, però és tenir molta ambició amb la vida, eh? 2034.
1: Ja, vete a saber què passa el 2034.
0: Ja. Tenim 8 anys pel 2034. Ja. Té, el teu DNI, ja te'l torno. Escolta, anem a la teva infància, doncs.
1: Vinga.
0: Tu neixes i creixes al barri del Poblenou de Barcelona.
1: Correcte.
0: Quines particularitats diries que teniu els que sou del Poblenou? De sempre, no els expats que hi viuen ara.
1: Som bastant, jo crec que bastant notaris, no? Donem bastant la nota.
0: Ah, vale.
1: Sí, no notaris de feina, sinó que donem bastant la nota.
0: Hòstia, pensava que era un barri on la gent...
2: Jo també he pensat, no? Ara de sobte, crec... no ho hagués dit mai.
0: Si tens un, si has de fer un testament, ves al Poblenou, no?
1: Crec que som més obrers de boca que de realitat, jo crec. Sí, jo crec que...
0: Hi ha més dineros?
1: Jo crec que sí, que hi ha molta jarana i molt, tots cridem a l'aire, però realment crec que Poblenou hi ha pasta.
0: Vale.
1: Què més et diria? Som macos? Sí, som gent maja.
0: Jo, si m'agafo a tu, sou macos.
1: Bastant artístics tots, no? Hi ha com bastanta inquietud artística, però nou. No? Sí. I bastant, ho diem bastant, evidentment, la gentrificació per el que ens ha tocat.
0: Bastant artista és igual a tenir pasta.
1: Sí, no, bueno, és que tens tota la raó del món.
0: És que
1: al final és així. El que, bueno, és bastant curiós, sí, no? Perquè moltes vegades veus propostes que estan guapíssimes i penses, clar, perquè te la pots permetre.
0: Exacte. Perquè potser t'han comprat una guitarra un dia, o
1: no has d'anar a treballar per pagar d'esto, i una teva cançó no t'ha de donar el lloguer.
0: O has pogut accedir a una d'aquelles fàbriques i l'has convertit en una mena love, superdiàfan i tal, i pintes, no? Que el Jordi Ganchito segur que
2: estaria molt d'acord. Coses amb gent de Poblenou.
0: Llavors, t'ho he de preguntar. Tu has deixat Poblenou?
1: Sí.
0: T'han anat a viure. Es pot dir on? Més o menys?
1: Per allà, a prop del Montseny.
0: A prop del Montseny. Sí. Vale. Llavors, em vas marxar perquè la gentrificació s'ha carregat l'ànima del teu barri, o perquè tu ja volies anar a un lloc on hi hagués una mica més de natura?
1: Jo de tota la vida volia un lloc amb natura. I doncs jo considero que el cupo de ciutat de Barcelona jo ja l'havia fet. O sigui, del rotllo, tot el que es pot fer a la ciutat jo ja estava cremat. I evidentment es va ajuntar i va apretar... Pues bàsicament que el meu barri s'anés bastant a la merda, i que els preus dels lloguers són els que són. És que és escandalós. O sigui, per lo que pago allà on estic, tenia 45 metres quadrats d'un pis dels anys 60.
0: I ara...
1: Clar, ara tinc una cosa increïble.
0: Ja.
1: Sí, no.
0: Tot això t'ho pregunto no per només omplir la teva Wikipedia, sinó perquè ens interessa molt entendre com el context urbanístic o vivencial afecta a l'art, en la gent que feu art. En el teu cas, Tothom té raó és un disc nascut ja prop del Montseny, o és un disc que està a cavall?
1: Està a cavall, perquè comença a Poblenou, però comença a Poblenou sabent ja que marxava. O sigui, ja fa... O sigui, bueno, no passa res, no, perquè és un pis d'obra nova, on m'he ficat. I doncs, clar, és la típica que el vam dir sí, el volem, cosa d'un any i mig.
0: Vau dir sí a uns plànols.
1: A uns plànols, sí. I doncs, clar, en aquell moment el CAP ja estava projectant-se cap aquí molt, però sí que és cert que jo estava, quan va començar Tothom Reu, estava visquent encara a Poblenou.
0: Perquè hi ha moltes coses que han passat a la teva vida i que podrien afectar a les cançons. Entre elles, una recent 100 paternitat. Felicitats, Bruno.
1: Gràcies.
0: Que també molts artistes, molts músics, en realitat, ens han dit que tenir un fill afecta les cançons i a com, i a com toques la guitarra, per exemple, a si mi... hi ha més o menys sorollant, però en el teu cas hi ha sorollant al disc.
1: Encara no. O sigui, si hi ha d'haver una afectació i potser més romàntica o més dòcil de la meva interpretació, encara no ha arribat.
0: No, eh?
1: No, per ara la meva música és la mateixa que sense fill.
0: Sí, la teva música. Després parlem del disc i el desgranarem, perquè aquest senyor que teniu assegut aquí, que es diu Bruno, però li diem Mamaduixa tots plegats, ha fet un disc que és molt una calca dels seus directes. Si l'heu vist mai en directe, veureu que aquest disc correspon molt amb aquella energia de directes. Jo trobo que és un disc que serà més fàcil de portar al directe que no pas al teu anterior.
1: No més fàcil, potser sí més fàcil, però més agraït. Uh-huh. O sigui, l'altre dia vam fer el primer concert i realment sí que notes que les cançons... no sé, o sigui, són més defensables en directe en quant a que notes que estan, sí, tens raó, estan potser més fetes per un directe, saps? Yeah, de cop entres allà i dius, hòstia, pam, pam, pam, no tal com fer temes de la criolla que de cop l'electro, el no sé què aquí, saps?
0: Clar, és que la criolla, el seu disc anterior, en directe l'havies de reconvertir una miqueta,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I aquest jo trobo que és molt cara barraca. Anem una mica més enrere, volem saber on creixes, això ja ho sabem, però una mica l'ambient musical de casa teva. Jo tinc apuntada una cosa aquí, que em vaig apuntar una vegada, i no sé què vol dir. Jo te la dic, excursió, església, monedes.
1: Vale.
0: Per què em vaig apuntar això un bon dia, Bruno?
1: La cosa és que, o sigui, crec que és dels meus primers records en quant a voler ser músic. Ah. Jo recordo que vam anar d'excursió, jo era petit, eh? O sigui, petit primària, vam anar a una església, no sé on, amb el cole, i hi havia un lloc on es podien tirar monedes per desitjos. I jo recordo, no sé per què tenia una moneda, perquè realment no sé per què la tenia, però tenia una moneda, i recordo tirar-la i dir, vull ser un Beatle. Ah! Sí, no li trobo el sentit, la veritat. Yeah. O sigui, és que no té massa sentit.
0: Un Beatle.
1: Oh.
0: Mira, posem el Norwegian Wood, que és una cançó del disc Rubber Soul, el meu disc preferit dels Beatles. Bueno, el que li tinc més carinyo, i sé que a tu també t'agrada molt aquesta cançó.
1: Bueno, sempre que la pell de gallina, sí, em sona. Jo estic connectat amb aquesta cançó.
0: A veure.

0: Aquesta cançó és una història d'una nit.
1: Acabo de pensar, perdó, eh?
0: Però se'n va, se'n va ella. Digues,
1: perdó, sí, perdó, dic que una frase que diu molt l'Scotty, el germà productor sí. de sempre, som la mateixa persona, diu, si va a 3 i té una guitarra espanyola o acústica, al Bruno li agrada. I acabo de pensar, potser ve d'aquí, saps què vull dir? Perquè aquest tema va a 3 i sí. té l'acústica allà, tum-tim-tim, i penso, hòstia, potser realment no, m'entusiasma tant sempre per, sí. i ve d'aquí, no ho sé. O, no sé, anàlisi freudiano de cop per la cara.
0: T'has casat, tu?
1: Sí, jo estic casat.
0: Vas ballar un vals?
1: No. Ah. Vaig ballar La Quiero Morir, de Francis Cabrel.
0: Vale, però sí. no era un vals.
1: No, no és un vals, no és un
0: vals. No vals. En fi, aquesta cançó obre les portes, doncs, a aquell Bruno e Fabrizis, que de petit llança una moneda en una església. Però anem una mica més endavant, en la teva biografia musical, i això explota molt fort ara, de cop ho sento, oients.

0: Efectivament, els en Bono, The Edge i companyia, amb aquesta Beautiful Day, que és quan els U2 tenien coses a dir encara, una mica, a la vida musical.
1: Sí.
0: Aquesta cançó sí que és important.
1: Sí, i perquè tens allà l'any? Quin any és aquesta cançó?
0: Això deu ser a cavall entre els... deu ser canvi de mil·lenni.
1: És que si em dius l'any, et sabré dir l'edat que tenia, quan tenia el record.
0: És el disc All That You Can Leave Behind? Jo crec que sí.
2: És el 2000, just.
1: 2000, vale, clar, jo tenia 7 anys, 6, suposo, perquè sóc de desembre. Clar, jo recordo estar al primer pis que vivíem a Poblenou i recordo que amb aquesta cançó jo estava living i amb... com disfressava de Bono, a la meva manera, no sé com, em ficava alguna peça de roba i deia soc Bono per la cara.
0: Bono.
1: I doncs em tornava boig com si l'estigués cantant i vibrant l'infinit. Sí, tinc molt fort aquest record.
0: Increïble.
1: Ja per la cara, U2.
0: T'he de dir que hi ha una cançó del disc, que no sé quina és, perquè soc un desastre i no m'apunto les coses, que sona una mica U2 i sona una mica també Pulp.
1: Aviam,
0: no sé quina cançó és.
1: Bueno,
0: després la posarem
1: i m'ho dius.
0: I quan la posem ja t'ho dic, però vaig pensar, hi ha un estribillo així com molt potent i tal, i vaig pensar, mira...
1: Després, amb els anys vaig tornar, vaig veure el Joshua Tree, però no el disco, hi havia com un directe, que no sé com es deia, molt famós, en blanc i negre, i mirava documentals de The Edge, me'n recordo. De l'Edge.
0: Diuen alguns que és un guitarrista que només sap fer un riff de guitarra.
1: Ja, però té creativitat.
0: Quin riff?
1: No, exacte. És com una mica Tom Morello, no?
0: Exacte. Llavors, anem al teu tema, el tema jardineria.
1: Sí.
0: Tu vas voler ser jardiner en algun moment de la teva vida?
1: Sí, a cinquè de primària. Fèiem una cosa que es deia assemblea, que ja en aquell moment, no? Estaven allà. Com tal, es parlava i preguntaven què vols ser de gran. I jo recordo que vaig dir... o jardiner o músic.
0: O Beatle, no?
1: Sí, exacte, o jardiner o Beatle. Sí.
0: I on va quedar això de la jardineria?
1: Ah, mira. Però aquesta és la versió francesa. Jo ho vaig fer en la versió espanyola. Que és ell dient-ho com... La quiero morir. Sí, literal.
0: La cançó que va ballar amb Bruno al seu casament,
1: Sí, correcte.
0: Gràcies, Dani, per la teva salderitat.
1: És que el Dani sap.
0: Escolta,
1: la jardineria...
0: Jardineria, aquesta cançó, em lliga perfecte.
1: Queda en aquell punt mental que dius m'encantaria tenir moltes plantes i no les tens, i quan tens plantes es moren, doncs aquest és el punt.
0: Hòstia, tinc un llimoner... que està morint i el vaig agafar amb una il·lusió.
2: No, però no és complicat que mori un llimoner?
0: Si el tens en un test, no.
2: Ja.
0: S'hauria d'haver fet uns transplantaments.
1: La idea és tenir bastanta planta a casa i poder realment gaudir d'un jardí viu.
0: No entens, eh?
1: Però ara mateix hi ha tres plantes i estan mortes.
0: Estan mortes totes, Bueno, t'estàs encarregant d'un fill.
1: Sí, exacte.
0: D'una relació, una relació sentimental que s'ha de cuidar.
1: Que quasi és com una planta, no, realment?
0: La relació o el fill?
1: El fill, no?
0: És un tamagotchi.
1: Sí, més o menys.
2: Sí.
0: Primers mesos de vida.
2: Ara mateix que deu plorar, cagar
1: i dormir.
0: I no deixar dormir.
1: No, prou bé a les nits.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, estem bastant bé a les nits. Sí.
0: Ah, que bé.
1: Sí, puto amo.
0: Una abraçada al puto amo del fill del Bruno. Sí. Escolta, i la bateria?
1: Clar, la bateria és el...
0: És que aquest tio, estic detectant un patró. Coses que volia fer i que no ha fet.
1: Bueno, perdona, la bateria la toco bastant guapa, jo.
0: Vale.
1: Sí, no, la bateria...
2: De fet, la va tocar al desconcert.
1: És veritat.
0: Ai, és veritat.
2: Que la penya va flipar fort.
0: Tens raó, Bruno.
1: No, la bateria ho vaig seguir alimentant. El que passa és que jo volia ser bateria i a casa em van dir, estàs tu flotant que fiquem una bateria en aquesta casa. O sigui, un instrument més silenciós o no.
2: Ja.
1: I doncs va ser la guitarra, doncs vinga, va.
0: Vale. Sí. Llavors, la guitarra, la bateria em vas tocar un temps o més d'adult la vas tornar a recuperar?
1: No, o sigui, d'adolescent m'anava al musicòdrom, a locals d'assaig, m'agafava una hora, que era barat en aquell moment, una hora valia com 4,5 euros i tal i qual, i doncs jo me'n recordo que demanava dos baquetes, em ficava temes que era com Blink, Muse, Green Day i tal i qual, i jo tocava a sobre.
0: Vale.
1: I així vaig treure les meves skills de bateria.
0: Bueno,
1: que bastantes, t'he de dir.
0: Sí. No, és veritat que ara, pensant en el desconcert, me'n recordo gaire. Vull dir, recordo l'imatge,
1: Tant, però... algun dia porteu aquí una bateria i jo la toco.
0: Però és molt contundent, oi?
1: Sí, jo...
0: El que vas fer el desconcert.
1: Clar, jo soc a escola Travis Barker. Saps el de Blink?
0: És el de Blink.
1: Sí, exacte. Va. Jo soc aquesta escola de moure molt...
0: Braços
1: molt amunt.
2: Fer molt de xou.
1: Sí, zero canell. Saps com moure braços?
0: Tot el que no ha de fer en bateria.
1: Exacte,
0: no?
1: Sí. Exacte.
0: Però escolta, aquí no vas fer el desconcert?
1: Vam fer fama, em soc un bohemio, i jo estava a la bateria.
0: Ah, vale. I al final vas acabar fotent-li molt.
1: No, des del principi li fotia molta canya. Vam fer un arreglo, rotllo...
0: Vale, doncs deixeu que digui una cosa. Ah, diré una cosa molt poètica. La guitarra... La bateria no tant, però la guitarra combina molt millor, sobretot si hi ha llaminadures pel mig.
1: Sí, ben lligat.
0: Saps cap on vaig,
1: Sí, sé cap on vas.
0: És que li sé la biografia, aquest home.
2: Clar, jo no sé cap on aneu.
0: Va, explica això, Bruno, és bonic,
1: O sigui, jo volia... O sigui, m'han comprat la guitarra. Això, fantàstic. Doncs jo anava al cau, no sé què, i era com allà m'ensenyaven l'Stand By Me, jo me la prenia, i hòstia, donant pel cul amb l'Stand By Me tot el puto dia, la penya fins als collons, no? I doncs... vam anar, o sigui, hi havia una botiga de llaminadures de la Rambla, que era al costat del tio Che, que era el Llamins, que l'encarregat era el Christian.
0: Rambla del Poble Nou.
1: Sí, era el Poble Nou. Ja no hi és, el Llamins, va marxar a viure a Aragó.
0: Tampoc hi són els locals d'assaig, els que feies referència.
1: El Musicòdrom tampoc, no. Algun dia jo faré un àlbum al Musicòdrom, sí. No, faré àlbum al Musicòdrom. Bueno, la qüestió és que, no sé com, anar allà, no, busquem profe de guitarra, i el Christian va dir, jo t'ensenyo. Va ser com, ah, digui atenció perquè ell era d'Honduras, crec. Entonces jo, ah, pues buah, brutal, no sé quantos. I doncs jo feia classes de guitarra a la tenda de llaminadures. El que jo no sabia és que aquelles classes serien al magatzem de la tenda de llaminadures. Clar, jo entrava a un magatzem, de, no us enganyo, un metre, dos metres quadrats, que hi cabíem els dos, ens sèiem sobre uns cubos de xupa-xup i tenia estanteries plenes de llaminadures. És que en el meu record, imagina, sí, tu, és rotllo... Uau, era increïble.
2: Charlie, la deixava... fàbrica de xocolata.
1: Sí, sí, sí.
0: Però
1: sí.
0: Te'n deixava agafar en Christian o no de tant en tant?
1: No, no, perquè no. Aquestes estaven presentades. Saps? Estaven com tancades i des de fora obertes, però sí que el tio es portava bé amb mi. Sí, es portava bé.
2: Ostres, però crec que és molt guai.
0: Dealer. Era el dealer de sí. Bruno.
2: No, i que és molt maco que posis a un nen a una botiga de llaminadures i que hi hagi una guitarra i que tu prefereixis la guitarra abans que intentar toquetejar totes les llaminadures.
1: Clar, perquè jo és que estava molt flipat amb la guitarra. Molt, molt flipat, molt, molt flipat. Sí.
0: És molt de música.
2: Molt.
0: M'ha agradat aquest allò rock and roll abans que la droga.
1: Bueno, però també
0: la
1: li vaig...
0: La droga dels nens.
1: No, no, també li vaig, fer molt, li vaig fotre molta canya a les xutxes, eh? Jo,
0: ah, sí, eh?
1: Sí, sóc el perfil que no s'hauria de fer. Jo, molta xutxa, molta xutxa, sí.
0: Vale. Escolta, com acabes sent músic, ja més o menys... Més o menys, no sé per què ho dic. Un músic reputat. És a dir, hi ha uns estudis ja més o menys seriosos en,
1: sí,
0: en això de la música?
1: Sí, jo a batxillerat intento apuntar-me al taller de músics, faig 2 mesos i dic, buah, no puc.
0: O sigui, taller,
1: sí, m'apunto i faig 2 mesos i no era per mi. O sigui, amb el profe de guitarra no ens aveníem...

0: Ah, és fàbrica... És Charlie
1: ah, i clar, està flipant, dic...
0: És Willy Wonka,
1: on
0: això.
1: On està el lore, aquí?
0: És al principi de la pel·li, quan dona... Quan diu... Sí. Ara veureu el que trobeu. I cuidado, quan t'hi poses. Allà coneixes en Bernat, l'Scotty de Cal, el teu company...
1: A l'anterior carrera. Amb l'Scotty a Audiovisuals, a primera carrera, jo crec que és el primer dia. Ens veiem, és com vale, el codi va per allà perquè tenim els mateixos referents i ens fem amics i fins ara.
0: A mi van dir que hi ha un grup de WhatsApp.
1: Sí. Hi ha un grup de WhatsApp, sí.
0: Que,
1: sí.
0: Que hi sou l'Scotty, tu i qui més?
1: I el Rod Prot, el Rod coneixeu?
0: El Rod Prot, productor.
1: Sí, productor. Clar, quan vam començar a produir, vam fer... Producers, amb icono de cascos, ordinador, corxeres, altaveu...
0: Com fa?
1: Clar, vaig a lo més a dalt que jo puc, no? Buah, però espera que...
0: Clar, és que no acabaràs.
1: Espera, però si vaig des del contingut serà més ràpid, no? Clar, el sí. Rodri és més bo que jo amb això i ell ho tindrà antic. Mira, els primers missatges són del 2019.
0: Vale, fa...
1: Mira, que això és un tema que va enviar el Rodri, vaig a veure si hi ha algun que envies jo, rotllo, mira el que
0: produiria. Però pots recuperar, però jo no puc mai, amb el WhatsApp, amb el sí. Multimèdia, costa molt.
1: Aviam si no hi ha res meu, tio, tot del Rodri, de veritat.
0: Puc posar una cançó?
1: Pots ficar el que vulguis.
0: Posa aquesta cançó, Dani. A veure.

0: Veia despropòsit.
1: Bruno, què et passa?
0: Que m'està fent molta vergonya, aquesta cançó. És un, despropòsit en tots els aspectes.
1: Aquesta cançó es diu Un sonet, i una cançó que ja és de flipat.
0: I el títol és
1: de flipat.
0: Sí, sí.
1: De posar espelmes.
0: Sí, sí, sí.
1: I l'altre, que no cantes tu?
0: No, no canto jo aquí.
1: Qui canta? Sembla la Dala, una mica.
2: Aquí, ho he pensat.
0: Aquí és un col·lega, el Bernat. El Bernat és el puto amo.
1: No Bernat Tortajada.
0: No, no, un altre. Bernat Reines, que és el puto amo. Teníem un grup amb el Bernat que es deia Descendents del Gat i l'Os.
1: Ah, ho tinc, això?
0: Sí, pues sí.
1: Ho tinc també, avui ho he sentit. Ara ho busco per acabar-te de treure totes les vergonyes del món.
0: Loquíssim.
1: A veure si trobo sentit.
0: Que flipat, per amor de Déu.
1: Llavors, el Bernat aquest, on el coneixes, tu?
0: El Bernat és de Mamí l'Esplai.
1: Ah,
0: sí.
1: Ah, de l'Esplai.
0: Mira'l.
1: Mira, Descendents del Gat i Gos. Amb aquest noi, el Bernat...
0: Gat i l'Os, os, no gos.
1: Ai, Gat i l'Os. Què anava a dir? El Bernat canta... I tu toques la guitarra?
0: Jo composava els temes.
1: Sou doble guitarra?
0: Sí, però aquí cantem els dos, també.
1: Aquí canteu els dos?
0: Sí.
1: Perquè tu fas més coros? O...
0: Sí, soc més coros, perquè la seva veu està més guapa.

0: El nostre esforç serà com un roure resistint la pluja, resistint el vent.
1: Quina intensitat més intensa,
0: molta
1: per favor.
0: Molta intensitat, eh? Què és això de Descendents del Catilo?
2: Quina vergonya, per l'amor de Déu.
0: És un grup que teníeu.
2: Quin intens que era, jo. Era molt intens, eh? Buah.
0: Tu diries que ets un tio molt sentimental, molt emotiu.
2: Soc bastant emotiu.
0: Sí.
2: Passa que he rebaixat... O sigui, he calibrat el que és l'emoció en quant a... Per mi l'emoció ja no són paraules poètiques. Ara l'emoció és una altra cosa, que crec que és el que és. En aquell moment, clar, és fora com uau.
0: El que és. Que crec que és el que és, ha sigut clar i meridià, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: No és... No, vull dir que ho hem de fer tots. Tots hem passat per una adolescència creativa.
2: No, no dic que no, no dic que no. Sí, sí.
0: Vull dir que s'ha de passar per acabar de... Per fer una mica de criba, no? I quedar-se amb el que interessa.
2: No, sí.
0: Vale, tinc una altra cançó.
2: Aviam. Sorprèn-me.

0: Això sembla una cançó de la Natasha Bedingfield, que es deia This Words. S'hi assembla molt.
1: Perdona, vaig fer un piropo, que és primera cançó que em sona a la ràdio, i a quina ràdio? A ICAT.
2: Bravo. Molt bé. Visca ICAT.
1: Visca ICAT. Visca Lucía Flores.
0: Aquesta ja va sonar.
1: Sí, sí.
0: I com, què recordes tu quan va sonar aquesta cançó?
1: Clar, jo està gravat en vídeo. Jo estava al cotxe, que és des del cotxe on us escoltava a diari, i jo passava per aquí, per la Diagonal, i us veia i pensava, mira, els que sí que escolten estan allà.
0: Això és increïble. Els experts
1: cada matí. I quan va sonar, me'n recordo, em vaig tornar bogíssim. Bogíssim al cotxe, o sigui, bogíssim. Com canvien les coses, eh? I ara me la pela. És que,

0: Ja, som tan injustos amb nosaltres mateixos, tio.
1: Bueno, no, però està bé.
2: Però són moments.
0: Són moments, sí.
1: No te la pela.
0: No, que a mi no m'agrada.
1: Mira, és que estic buscant la cançó, em sé la trobo. La tinc aquí. És que aquesta cançó, que m'agradava molt a mi, de la Natasha Bedingfield, ara, ja em si sona, eh? Perquè l'he posat així una mica...
0: Però sí, sí, seguim tema, dius.
1: Destralerament. No, perquè he agafat un remix. Això em passa per no preparar-me les coses.
3: Pausa.
1: Sí, ara poso la bona, Dani Exposito. Perdona, Dani, t'estic fent parar boig absolutament. A veure si és aquesta. Sí.
0: Està més guapa aquesta.
1: Però és el rotllo, la cançó Canela.
0: Sí, sí.
1: Canela és la primera cançó que tu cantes com a Mamadouche.
0: Correcte, no? Correcte.
1: Però és que ara m'està gravant molt.
0: És que està molt més guapo aquest tema.

0: Oh, quina cançó, eh?
1: No, no, tant de bo Canela fos aquesta cançó, tio.
0: És ben bona, no, però Canela m'hi transportava. Però expliquem això. Hem sentit primer una cançó que es diu Un sonet i una cançó en què tu no cantes.
1: No.
0: Però a Canela comences a agafar el micro.
1: Sí.
0: A què es deu això, tio?
1: Bueno, la cosa és que jo escrivia cançons i les cantava altra gent. I doncs va arribar un punt, suposo que en aquell moment seria per ego d'artista, no sé per quin motiu exactament, o per desig, perquè jo volia ser cantant, però era del rotllo, tu, escric jo les cançons, escric jo les lletres, però les vull cantar jo.
0: Era una mica Biza.
1: Sí, al principi era Bizarrap, sí. Era
0: Bizarrap abans de Bizarrap.
1: Sí, Bizarrap,
2: no
1: pre-Bizarrap, era
2: no?
1: pre-Biza. I doncs, clar, per cantar-me els temes, jo, que canto fatal, pues va ser com, merda, com puc fer sonar bé la veu? I doncs vaig parlar amb l'Scotty, que jo sabia que ell tenia molta mà.
0: Això t'anava a dir.
1: I li vaig dir, escolta'm, m'ajuda, sisplau? I doncs vam començar, vam quedar per fer un tema, evidentment el tio va agafar el tema, el va desmuntar i el va fer sonar increïble, i ens vam gravar les veus i... Això era època Covid, me'n recordo.
0: Vale.
1: Que era espectacular perquè jo em pirava els findes a la seva casa allà on tenia ahir l'estudi i jo estava preparadíssim per si algun pare es dir no és la meva feina, però voldria que ho fos.
0: Amb aquesta veu.
1: Sí.
2: Perquè, i com veus això que és que tu feies moltes cançons i tal, però de sobte coneixes a l'Abel i l'Abel et desmunta molts temes i et diu, hosti, jo ho faria diferent.
1: Bueno, la cosa, jo ja coneixia l'Abel. El que passa que jo ja sabia sempre que, evidentment, o sigui, de quan teníem grups de la Uni, jo sabia que l'Abel tenia molt art en la creació de cançons, molt, molt. O sigui, quan jo li ensenyava temilles meus, jo ho sabia, sempre que ell m'ensenyava temes seus estaven molt més guapos. O sigui, té la màgia, té el don aquest allà ficat o el talent i la feina, no? Mm-hmm. I doncs, clar, jo quan li vaig portar les cançons el tio em va dir, aviam, això és un trunyo, anem a fer-ho bé. I jo, evidentment, full confiança perquè vaig aixecar els temes. O sigui, és que tant de bo tenir la demo de Canela. Canela era una demo abans que això, ojalà ensenyar-vos-la, diríeu, madre mia.
0: És que passa una cosa, i aquí és important dir-ho avui, ara de seguida començarem a repassar el teu nou disc. Els discos d'en Bruno, de Mamaduixa, són compartits amb l'Abel.
1: Sí.
0: I, de fet, els crèdits, així ho veureu.
1: Sí, sempre.
0: Mamaduixa i Scotty Aka, és a dir, l'Abel.
1: Vam decidir separar les empreses, entre cometes, que cadascú tingui la seva empresa, per una qüestió de... Vam pensar que seria més còmode el dia de demà, però podríem ser un grup.
0: Però que no s'entén la teva carrera sense la seva.
1: No, llavors, en absolut.
0: Passa molt això, ha passat al llarg de la història de la música, productors que són molt bons i que sempre diem, fan de psicòlegs, no?
2: Sí.
0: A vegades fan de psicòlegs, en plan, retalla aquí, retalla allà. Però també moltes vegades fan empentes, en plan, et posen a l'escenari, no? Li va passar al New Raymond, de New Raymond, suposo que coneixeu aquest músic, que ell venia d'un grup com era Madi, cantava en anglès i va començar fent les cançons en castellà, molt tímid, i el Ricky Follner, productor, li va dir, tio, això és increïble, posa-t'hi. I el Ricky va tenir molta sort, molta vista, perquè allò va anar molt bé. I està així de farcida la història de la música d'això. Vull dir que, com d'important és per tu, Abel... Abel què?
1: Abel Fuster.
0: Fuster, és a dir, Scotty Deca.
1: 100%, o sigui, és que no hi hauria Mamaduixa sense ell. Però és que jo crec que així ho defineixes tot. O sigui, t'he de dir que el fer de psicòleg és bidireccional. Sí, evidentment, ell m'ho va a mi, clar, i a vegades em toca a mi fer-li a ell, 100%. Però clar, és que, bueno, és que ho és tot. És que, de veritat, no sé com definir-ho.
0: El convidem a dir el seu moment de pausa o no?
2: Per favor.
0: Fot-li a Abel.
3: Hola, soc l'Scotty Deca. Jo crec que el meu moment de calma del dia és quan arribo finalment al llit, em poso un vídeo al mòbil i m'acabo dormint. Jo diria que aquest és el moment de més calma del meu dia. Tant per

0: Aquesta cançó que esteu sentint és la que jo abans pensava, el que abans t'he dit. Pulp, t'he dit U2 una mica. Sobretot Pulp i també la Mariona, que ara apuntava
1: Coldplay.
0: Coldplay. Per allà estaria, amb aquests arranjaments així com molt èpics.
1: És que no us imagineu cap el típic vídeo motivacional del Barça amb això de fons?
2: Tant de bo.
1: A mi em funciona sí. 100%.
2: Tant de bo.
0: Escolteu una cançó que es diu Disco 2000, de Pulp, o escolteu, si no, Common People, també, del mateix grup, i ja veureu. Potser no ets molt fan d'aquest grup, però hòstia, t'agradarà molt, Bruno?
3: Sí?
0: Uf.
1: De Common People, els Manel van fer una versió.
0: La gent normal. Escolta't el disc Common People, ja veuràs. Escolta, treballes amb amics?
2: Aquest disc s'ha treballat amb amics. Clar, és que val la pena... Bueno, acaba.
0: Val la pena dir-ho, no? No, sí. Perquè aquesta cançó justament parla d'això, no?
2: Sí, bàsicament aquest disc és... Jo m'agrada dir que són les cançons més meves i alhora les menys meves.
0: Ahà.
2: És que és real, són les més meves perquè aquest equip de penya m'ha permès anar al core de Mama Duixa i al core del Bruno i transmetre full honestedat. I alhora, o sigui, no és que jo tingués aquesta idea amb una guitarra, baixo i es produïa. No. Totes les cançons s'han fet mano a mano amb 5 individus.
0: Tu venies amb un esquelet, entenc.
2: No. Tot de zero amb aquestes 5 persones.
0: Mira, has
2: vist que tocava. Ah, sí, ja sé qui són.
0: Té molt rotllo, i no controles tant de Pulp.
2: No, en absolut.
0: Em sembla increïble, m'encanta. A partir d'ara, la millor gent del planeta.
2: És Pulp.
0: I aquesta, bueno, cançons germanes.
2: Perfecte.
0: M'agrada molt... Ui, jo tinc molta obsessió. Un dia hem de fer un programa de cançons germanes.
1: Ai, això seria guai.
2: M'agrada molt.
0: Hi ha cançons... De fet, aquest disc teu, n'hi ha una que és cançó germana d'un dels Pets.
2: Aviam, això.
0: Ja te la posaré. Vale. De moment, una d'aquestes persones importants al nou disc de Mama Duixa, tothom té raó, i aquesta persona, que jo crec que és la millor persona de la història, diu això.
4: Bueno, hola, Brunito, i hola a tots els oients de Pausa. Jo soc la Gigi Ros i vinc a parlar una miqueta de com és currar amb Mama Duixa, com és treballar amb el Bruno. Estava donant voltes i pensava, buah, farà tremendo pal aquesta nota de veu. Serà un peloteo extrem, però és que currar amb el Bruno és el millor regal del món. Sabeu la típica cosa de no treballar amb els teus amics, a vegades pot ser complicat, o amb la teva parella perquè hi ha massa confiança i es desdibuixen els límits, i a vegades tu dones més del que tal, i la feina, la remuneració, no sé què. I per mi treballar amb el Bruno és la constatació claríssima, la confirmació que és dels millors regals del món treballar amb els teus amics, perquè justament per conèixer la persona i saber, sobretot en moments de crisi, moments complicats, com funcionem i com ens comportem, quines són les nostres mancances, saps, com que també ens coneixem molt i és una cosa que diem bastant sovint, però moltes vegades, i justament l'altre dia vam presentar directe la tele Cogresca i va haver-hi un moment així com de crisi, és com una mirada diu absolutament tot i ens entenem perfectament i ens llegim moltíssim i realment és un suport increïble. Vull dir, jo sento que dono tot de mi al seu projecte, però és que ell també en el meu, i ens ajudem en tot, estem allà en tot, i realment és molt, molt fàcil i molt divertit, i quan s'han de dir les coses es diuen, i no sé, sempre hi ha com un punt de trobar-se i de conciliar i de mirar que tothom estigui bé i que si alguna cosa no ens agrada, doncs poder-nos-la dir. Crec que no hi ha una incomoditat en dir no estic d'acord amb això, o escolta, penso que això no ho estàs fent bé, o saps com... No sé, un regalo, la veritat, i perquè durin moltíssims anys.
0: Minut 39 de nota de veu és el límit, Gigi Ros.
1: No, però estem a pausa. Aquí tot s'accepta.
0: Ja, però és que portem 33 minuts, Mariona, al programa. Hòstia. I avui 2 hores, avui més que mai. Escolta'm una cosa, la Gigi apuntava això de... Mira, jo he de dir una cosa, jo veient-vos en directe...
2: És la millor, la Gigi.
0: Tinc una sensació, i ella ho ha dit, amb una mirada, l'altre dia era perquè sembla que el concert de la Teleco Gresca devia sortir regular, potser no per vosaltres ja ho trobarem.
2: Bueno, o sigui, la qüestió... Bé, dos esmenes. Primera, Gigi és la millor persona del planeta Terra, sens dubte, i estic molt d'acord amb tot el que diu. No és fals, és que és real, o sigui, amb ella la mort, només mirant-nos sabem què passa, i és espectacular. I sí, la Teleco... Durillo en quant
0: a... És molt ambiciosa, la Teleco Gresca.
2: Clar, jo no havia anat mai, jo no sé què és, i potser ha sigut aquest any, però vam tenir problemes a les proves, típiques coses que després ens volen retallar quan no ha sigut el nostre problema, no vam estar massa ben atesos, després per començar tard, hi havia forats i plovia a l'escenari, van haver problemes, els dos escenaris connectats, que és com... Sí, brutal, merci per l'oportunitat. Sortim a defensar el vol i li fotem canya. Sí que jo pues, pensava que estaria tot una miqueta més cuidat.
0: Dic que la telecogresca, efectivament, s'ho han de currar perquè s'han fet molt, molt grossos. Alhora, no deixem de dir que són una gent que des de zero han aixecat una cosa molt grossa.
2: I brutal.
0: I això està brutal.
2: I brutal, increïble. Sí.
0: Crec
2: no,
0: que ens entenem
2: tots. Sí, el que passa que també està bé, entenc que ells ho faran, fer mirada crítica per fer les coses millors, no?
0: 100%.
2: Però brutal, Teleco.
0: Una abraçada, Teleco. Sí. L'altra cosa que deia, la Gigi deia, en un moment d'aquests de nervis, de problemes, una mirada i tal. I jo, tu, Mariona, també hauràs vist Mama Duixa en directe, em costa imaginar una parella de cantant músic que us entengueu també, que tingui tanta química. Teniu molta química.
2: Molta.
0: On stage, és
2: que
0: amb la Gigi.
2: És que és perfecte, perquè és el que... O sigui, ella sap on jo flaquejo. I doncs, quan jo flaquejo, no és que vingui i em digui una palmeta a l'espalda i tira, no. Sap què fer i on anar i on tirar per jo tornar-me a venir amunt, saps què vull dir? I també, bueno, sí, és que estan tot, i més enllà dels bolos, saps? O sigui, l'altre dia, els Andarroc, al principi, pues, hi havia molta penya, no? La típica, tal i qual, i jo va un moment que m'estava com a punt de donar alguna cosa de masses inputs, ¿vale? Perquè sí, pues, hi havia molts inputs.
0: És que quan entres allà...
2: Sí, uf. I més suposo que amb l'efecte eufòria pues, potser de cop una miqueta més, no? Jo què sé. La qüestió és que jo no vaig haver de dir res, que de cop apareix al meu costat, m'agafa pel braç i em va dir, jo, I got you, saps? Et faig d'escolta i va ser com, buah, o sigui, increïble. És que increïble, increïble.
1: És que jo crec que es nota moltíssim quan hi ha algú que és simplement un company de feina i qui és un amic.
2: Sí.
1: Si treballem amics, sí, jo crec que és això.
2: Però és el que diu ella, que a vegades no et surt bé. Hi ha amics que tots estarem d'acord, que a vegades és com amb tu a fer birres fins la mort, ja. Per treballar no podem. No, no. No? Això a vegades passa.
0: I tant, sí, passa.
1: Sí.
0: Sí. Sí, sí. En fi, tothom té raó.

0: Dir-vos que estem veient ara mateix el videoclip en pantalla aquí a l'estudi d'aquesta nananà i just apareixien els crèdits i posava Consigliera Gigi Ross.
1: és la figura que sempre fa amb la conya.
0: Ella no surt,
1: però és la Consiglieri.
0: I llavors he vist Consiglieri. I llavors he vist a sota que hi posava agraïments. Núria Deulofeu. Núria Deulofeu, sabeu qui és, no?
2: Jo no sé qui és.
1: Pot ser que és la que gestiona del càsting?
0: No ho sé.
1: És que potser el Joan per allà. Jo crec que sí que és la del càsting.
0: Podria ser. Saps quin aspecte té? No. Val, doncs no et diré res.
1: No.
0: Dir-te que segur que és la Núria que coneixem i que va ser col·laboradora d'aquest programa. No, d'aquest programa, no. D'aquesta casa. I que és també la veu dels Ferrocarrils de la Generalitat.
2: Sí, que sí qui és. Clar que sí qui és.
0: Sapigueu que la Núria és... Núria, un petó. És increïble persona. Escolta, dius en aquesta cançó la següent frase. No li he d'agradar tot Cristo. És així dins teu o tu estàs intentant autoconvèncer?
1: És algú que crec que, en el meu cas, val la pena que em vagi recordant. Jo hi ha setmanes que m'ho he de recordar i doncs de tant en quant tot bé i doncs ja arriba una altra època, m'ho he de tornar a recordar i vaig pensar, dic, si ho feu una cançó, doncs una altra manera de recordar-m'ho i més de dir-ho els quatre vents, saps? Jo crec que és una de les grans malediccions amb les que... Jo, bueno, a part d'això, jo crec que a bastanta gent li passa, no? Que realment no només agradar-li a tothom vols, com quedar superbé amb tothom. I això és, això és horrible.
0: Aquesta complença... T'he de dir una cosa, Bruno. Quan Mamaduixa fa riquití, i de sobte, venint de publicar unes cançons amb més o menys èxit, menys que més, de sobte fas el boom, aquell boom del riquití va ser bastant totxo, hi ha un moment en què et deus... al teu oient o no. És a dir, tens en compte... Perquè la línia és molt fina, la que separa el disc que tu fas perquè t'agradi a tu,
1: exacte,
0: que és aquest disc, però penses en el fan?
1: No. O sigui, he estat un any i mig, dos anys, post-Rikiti, tenint molt en compte el fan, ¿vale? I jo crec que per ser just amb els meus fans es mereixen la veritat. O sigui, i crec que és com... Si ets fan i t'agrada, crec que això t'agradarà encara més. Saps què vull dir? O sigui, crec que és inclús injust per ells que jo faci música pensada per ells. Saps què vull dir?
0: Hòstia, m'està agradant molt, eh? És veritat, per tant, és el disc més sincer que has fet amb tu mateix?
1: 100%, 100%, 100% i absolut.
0: Escolta, per cert, puc llegir? Sí, puc llegir això. Escolta, IDK m'està escrivint ara, perquè li havíem demanat també una nota de veu parlant de tu, però no pot. Em diu, t'ho puc fer a la tarda? Dic, no, perquè està currant. Quina sorpresa que estigui treballant.
1: Aquest xaval treballa massa.
0: Està de sessió.
1: Treballa massa.
0: Espera, li fem una nota en directe.
1: Sí.
0: Escolta, què passa? Estem aquí en directe amb el senyor Abel. Ai, Abel. Amb el senyor Bruno. L'Abel ets tu.
1: Ha sigut increïble, perquè això també ho dic pel micro, perquè l'àudio de la Gigi ha sigut com super tal i qual, no sé què, i l'àudio que m'ha escoltat de l'Escoti és, el meu millor moment és quan arribo a casa, em poso un vídeo i a xupar.
0: M'adormo.
1: Espectacular. Te quiero, hermano.
0: Abel, si vols dir una cosa, envia una nota de veu. Ara estem en directe a ICAT i a la Mariona Batalla, també.
2: Hola.
0: En fi, posem més cançons, aquest disc. Va.

0: Tada.
1: A veure, aquí, si sou fans de Fred Again, doncs, bueno, escolteu aquesta cançó, que és la meva preferida del disc.
2: I no ets l'únic que és la seva preferida.
1: És ja. Em moro, la que tanca el disc.
2: Sí, i em sembla màgic, és el de sempre. Mai saps el públic que dirà, no ets l'únic que li agrada molt Em moro, i jo en cap cas pensava que Em moro un 3 també a la penya.
1: És la cançó més atípica dins del lore, diguéssim, d'aquest Tothom té raó, perquè la vau gravar diferent,
2: sí,
1: no?
2: Sí, o sigui, el rotllo és que nosaltres vam començar el Tothom té raó, ens anàvem una de colònies a Huesca, una setmana, després una altra setmana, i tal i qual. I doncs, després de fer tot aquest procés de composició a Huesca, vam passar per l'estudi del Joan Borràs a Santa Eugènia de Berga i vam refer tot per fer-ho bé, en plan, totes les veus, els instruments ben gravats. I aquesta vam dir, bueno, ho vaig dir jo, perquè això sí que és cosa meva, de tu, jo vull que es quedi en algun lloc l'essència de Huesca i el bé que ens ho vam passar, que sí, es pot veure en el videoclip d'He pensat. I doncs vaig dir, tu, aquest tema... vull que es quedi tot el que vam fer a Huesca. Doncs aquest tema ha estat tot gravat allà, tot fet allà, tal i qual allà. Sí.
1: Jo ara em posaré a plorar.
2: Sí, no, és que
1: és maco, això que dius.
2: És que ha sigut un procés molt, molt bonic, eh? Tinc la sort de viure processos d'aquests de peli, de molt, molt bonics. I aquest
3: que
2: ha sigut.
3: Guai. Sí. Ara parlaves d'això, de recuperant-lo, de que no li has d'agradar a tothom, que fas un tema més experimental. Ostres, jo pensava, com conviu això, Bruno, amb el fet, per exemple, d'estar treballant a Eufòria, en el que no pots quedar bé amb tothom, yeah, i has de fer coses tipus... eliminar gent d'una final.
2: És loquíssim, és loquíssim. Saps què faig per Eufòria, per jo, per mantenir la meva estabilitat mental? És no ficar-hi molt de ferro. Saps? Jo del rotllo... Yeah. Jo vaig allà el divendres, una cosa que tinc clara des de la segona gala és que jo intento ser sincer amb tot el que dic i amb el que...
3: Des de la segona per alguna cosa...
2: Sí, perquè la primera vaig veure que vaig punxar en llocs, saps? A la primera va haver moments que vaig dir coses que no tal i qual, però també per bueno, coses, i vaig dir, tu, això no pot passar. Jo he de ser sincer amb tot el que veig i amb tot el que tal. I doncs des de la segona jo vaig allà, intento fer la meva feina de la millor manera possible, em piro i no vull saber de res, ni de feedback, ni de què opina la gent, ni de no sé quant, ni de no sé què, saps? Com... ahí se queda.
1: És una feina que agafes o que acceptes perquè és una feina?
2: Quan em cau la proposta de fer el càsting, faig una taula rodona, perquè literalment era una taula rodona, en un restaurant xinès de Poble Nou.
1: Però amb qui? Amb el càsting?
2: No, amb no. l'Scotty i la meva dona, bàsicament, érem tres.
1: Ah, val.
2: Sí,
1: val.
2: I doncs dic, amics, entra això. Què fem, no? I doncs vam estar parlant un rato i vam decidir que sumava més de lo que ens podia restar i doncs vaig dir, pues, endavant, i doncs palante. I doncs prou bé l'experiència en quant a m'està reportant més fans, més notorietat, econòmicament ajuda a permetre més bolos, perquè una cosa que jo dic, Mama Duixa sempre viu per sobre les seves possibilitats. O sigui, els meus bolos són més cars de lo que hauria de ser.
1: Es nota amb els discos, amb el videoclip
2: sí.
1: i amb els bolos.
2: No.
3: Bueno,
2: no,
3: però mira, això ens confirma que hem de seguir reivindicant la flipamenta, que és una cosa que fem tota l'estona al programa.
2: Sí, per ara sí. Per ara aguanto. Ara sí, en algun moment jo hauria de tocar veus a terra i dir, vale, xato. Sí, no? I doncs això.
1: Ets molt honest, Bruno? És a dir, tu i jo hem tingut, i amb la Mariona, perquè sí. tu també has estat aquí en entrevistes als experts, que és un programa que se segueix fent, em confirmen.
3: Sí.
1: Hem tingut entrevistes aquí que, clar, no t'has pogut buidar tant, però és que avui portes 43 minuts obert de...
2: És que bàsicament tinc com... Suposo que de més jove deuria mentir molt o algo i em deuria fer molt mal per dins la mentida, i ara és com que és un mecanisme que tinc de... Tu, jo prefereixo ser sincer. O sigui, és com que ho tinc gravat a foc. Prefereixo ser sincer i que passi el que hagi de passar que no jugar amb la no sinceritat, saps?
1: Mira, hi ha una frase en el disc, jo em quedo amb un parell. La primera l'hem dit abans, l'èxit com era, no li agrada tot Cristo. L'altra frase, per mi, clau d'aquest disc i del pensament del nostre convidat avui, amb Mama Duixa, és la següent. L'èxit és una reunió que podria ser un correu.

0: Ai, si lleves ben d'hora, aquest país seríem imparables. Vés-te'n a dormir,
1: mira,
0: Pep Guardiola, vés a dormir.
1: Jo encara estic esperant que Déu m'ajudi de totes les vegades que he matinat i no m'arriba l'ajuda, eh?
0: Bruno, és molt... Detecto molt en aquesta cançó el pensament mamaduixa, t'he de dir.
2: Jo el que estava pensant ara és que això és un discazo i jo he de fer tot el que tinc a les meves mans per fer-li arribar aquest disc a la gent. O sigui, que després la gent triï si no li agrada o no, però jo ho he de donar tot perquè aquest disco arribi a la penya.
0: Te'l creus molt, eh?
2: Sí, jo molt. Em dona la vida aquesta música.
0: Hòstia, que bé.
2: Em deia, aquesta cançó... que no sé què em deies, perdó.
0: No, no, deia que Pep Guardiola... vull dir...
2: Bueno,
0: que...
2: és...
0: Calla, calla.
2: O sigui, no, o sigui, és una mica una crítica quan jo estava treballant al col·le.
0: Sí.
2: Que no em venguis la moto amb emprenedories, amb projectes, amb reunions de merda, amb correus i amb històries, tio. O sigui, no em ratllis. Treballar per algú altre acostuma a ser una puta merda.
0: Acostuma a ser treballar.
2: Sí, acostuma a ser treballar, exacte.
0: No perseguir els teus somnis.
2: Exacte, exacte, saps? Vull dir, no demanis que jo de cop sigui abanderat del teu projecte en el que no hi crec. O sigui,
1: a banda
2: no
1: que...
0: Aquesta gent que diu la meva empresa i treballa al Banco Santander, sí. Que diu la meva empresa...
2: No m'hi trobaràs, allà.
1: No, és que jo sempre penso, quan et moris, ningú serà recordat per anar cada dia a treballar a la feina puntual.
0: No,
2: i a part que et diré, que és el de sempre, que tu tens miraments cap a aquesta penya i després no tenen cap problema en xutar-te, si fa falta, saps què vull dir?
0: Bruno, tenim poc temps i hem demanat a la Gigi Ros,
2: sí?
0: Qui heu sentit abans i coses molt boniques sobre el nostre convidat avui, oients, mamaduixa, li hem dit que ens que t'incomodi una mica.
2: Vale.
0: Llavors, aquesta reflexió de la Gigi d'ara... t'obligarà a dir dues coses que potser són sinònim de, no sé, de judici.
3: I amb això que us deia de la confiança i de saber tots els draps bruts i de conèixer tant el Bruno, m'està encantant aquesta promo d'aquest disc que acaba de treure Tot un té raó, que espero que escolteu perquè és increïble. O sigui, ara amb els dies i amb una mica tot reposat i havent preparat el directe, per mi el millor disc de mamaduixa fins al moment. I estic oberta a ser aquest petit topo que va explicant i ventilant tots els draps bruts. Estic oberta a que em suborneu, Albert em pot subornar i puc explicar qui és aquest malparit del qual es parla en aquest disc, en el tema malparit, obert a negociacions, i també a explicar-vos que el Bruno hem descobert un patró que passa quan treu disc. Ja va passar amb el disc passat i ha passat també amb aquest disc, que és que davant de moments d'estrès i de moltíssima feina, li passa una cosa molt divertida que quan vulgueu us explico. Va, una abraçada molt gran.

0: Es confirma que el naixement del fill del Bruno no ha afectat a la sonoritat del disc amb cançons com aquesta, Malparit. Sí. Dues coses. Una, o expliques qui és la persona darrere Malparit, o dius què et passa, quin és aquest patró.
1: O les dues.
2: Prefereixo explicar el patró.
0: Vale. Un moment.
2: El dia que digui qui és el Malparit, Catalunya es cau.
0: Hòstia.
1: Mira, no ets la primera persona que ha vingut al programa dient que si digués noms i cognoms, sí, Catalunya cauria.
0: Sí.
2: Vale, doncs el patró, no em volia, em volies dir alguna cosa, tu, no?
0: Sí, et volia dir què es dedica aquesta persona.
2: No.
0: És músic.
2: No diré res.
0: És músic.
2: Que no diré res.
0: És del món de la música?
2: No diré res.
0: Hòstia, és polític?
2: No diré res.
0: Va, digues la patró.
2: Em cago. Em cago, bàsicament. És així,
0: et cagues,
2: és
0: però així no. Recurrentment durant el dia?
2: No, de cop estic en algun lloc, el meu cos no pot més amb la seva vida, el meu cos necessita dir, o sigui, el meu cervell li ha de dir al meu cos d'alguna manera, germà, para ja, i doncs la manera de parar és que em cago.
1: És que és un bon moment de pausa, el cagar.
2: No, però no al lavabo, eh?
1: Clar, no, és...
2: Clar, em cago amb roba.
1: I t'has arribat a cagar...
2: Amb roba. I el pantaló... Sí, això és el que em passa.
0: Avui no gaire, però tu que venies vestit aquí de Cetangana, últimament.
2: Bueno, és que ara estic anant amb... De Cetangana a Peaky Blinders, no?
0: Anaves molt de criolla, ara més bé.
2: Sí, exacte, estem anant més cap allà.
0: Ara és Peaky Blinders.
1: Clar, però ara és Cetangana amb bolquers.
0: Cetangana era... O sigui, l'època criolla era molt franela i tal, i cagar-se amb franela...
2: No, o sigui, el primer cop va ser amb el Riquiti al concert de presentació, em vaig cagar amb xàndal. El segon cop va ser una altra moguda, era un taxà. I aquest cop em va passar amb pijama.
0: Hem de fer una publi per netejar l'ambient.
2: Perfecte.
1: Literalment.
0: Sí, de seguida. Bueno, no, espero que no, literalment. Jo no sé què està passant
2: ara. No, ara, estic molt tranquil.
0: Ara venim.
3: Fes una pausa. Cada dia de 2 a 3 del migdia a ICAT. Estàs escoltant les millors converses de pausa.
0: Una pausa que es comença a acabar. Queden 8 minuts perquè entri la bona gent del Loft. Avui estem passant una hora amb Mamaduixa i ara recuperem aquesta cançó tan bonica que va publicar en Bruno abans de ser pare.

0: Dir-vos que gràcies a l'Abel, que va animar aquest senyor a cantar, perquè tens un timbre de veu, tio, que amb cançons com aquesta...
1: Gràcies, tio.
0: Sí.
2: Jo... I les lletres, hosti.
0: Sí, sí, sí, a nivell líric, amb els anys... Anat...
1: Sí, a nivell lletres em sento el puto amo, a nivell cantar no, per això t'ho agraeixo, tio. Gràcies.
0: Bueno, de res. Mariona, aquesta cançó anticipava un lloc molt bonic per on passem certes persones, que és la paternitat i maternitat. Jo estic molt content aquesta setmana perquè no hi són els meus fills, i estic... però tot arribarà.
2: Com et pilla, Bruno, el tema paternitat? Havies ja deixat, perquè aquí ens havies explicat que va haver un temps en el que vas estar convivint o fent conviure la teva feina anterior com a mestra i la música. Ara, quan va néixer el teu fill, ja era full time músic?
1: Sí, full time músic.
0: Sí, fa anys que ens vas explicar això, jo crec. Sí, fa un parell d'anys.
1: I de fet ja fa un parell d'anys que estic de... Sí, jo crec que ara, sí, ara el setembre farà 2 anys que ja estic 100% músic. I sí, em pilla molt bé. Cosa bona d'aquesta feina, que hi ha temporades que pots estar molt a casa. Cosa dolenta, que hi ha temporades que desapareixes.
0: Ja.
1: Saps? Jo ara les 2 setmanes passades... Perdó, jo la xapa, aquí, però...
0: Sí, una cosa això que... has vingut,
1: Sí, ja, ja, ja. Em va donar per primer cop la ratllada de no estar a casa. Saps? El primer dia que no veus el teu fill, dius... Bah, ok, el segon, vaig tirant, clar, el quart, jo tenia aquí un sentiment dins, no sé si era culpa o malestar, però era com, tu, això no m'està molant.
2: Sí. Però jo crec que d'això es tracta una mica la copaternitat, no? De poder repartir els rols i també està guai que tu no renuncis al teu somni.
1: Sí, sí, total, total, si ho sabíem, si ho parlàvem a casa, rotllo tu, sabem que són 2 setmanes així i després calma i on no estigui jo estaràs tu i ho prefereixo, m'encanta la meva feina i crec que a nivell horaris és perfecte perquè jo podré estar molt amb ell. Cert és que el primer cop que vaig estar 4 dies sense estar a casa era com... Sí.
0: Per cert, dir-te una cosa, com si la primera, he pensat, és sí. La primera cançó del disc nou de Bruno, sí. Hi ha una cosa de les que dius que vols fer i que l'estàs fent.
1: Què és?
0: Que és no mirar a terra quan et parlen.
1: Ah! No, que ja no ho faig, però fixa't que quan has ficat la meva música, a totes les cançons m'he anat al terra.
0: Després sí.
2: Digues, però és que el Bruno té una cosa... Es pot dir?
1: Sí, sí, endavant.
0: Que es caga?
2: No, més profunda, jo crec. Tu, Bruno, més d'un cop has dit que a tu et costa dir t'estimo.
1: Ah, a saco.
0: Què dius?
1: A saco, sí. No ho dic. Sí.
0: La teva parella, el teu fill.
1: A la meva parella li faig cançons, que per això és la meva manera de pagar la quota, tu.
0: Ja, ja.
1: Sí, sí.
0: No podes evitar amb el nen, eh? Potser serà una bona sortida.
1: Sí, no, i que tens raó que no vull estar així tota la vida. Vull dir, no passa res, la construïm-ho ja i digueu, Bruno, i cap problema. Sí, cert és que em costa una mica, sí.
0: Vols que ens passem una mica els... jo per excés i tu per defecte? T'ho dic perquè els meus fills no poden més, ja. No poden més amb els t'estimo, cada 2x3.
2: És que jo crec que del t'estimo s'ha de trobar un balanç entre que no sigui una cosa tabú i... que no perdi el sentit.
1: Exacte.
2: Perquè jo també a vegades li dic a ma mare, 1000 cops t'estimo al dia i penso, és que al final estic dient t'estimo com qui li diu bona tarda.
1: Sí, ens hem de balancejar aquí, sí. Realment sí. Sí, hauria, sí.
0: Mira, ara, com que li hem tret aquest tema, ara he tingut una mica vergonya i s'ha quedat una mica parat.
1: Ei,
0: escolta, per cert, bolos.
1: Ah, hi ha uns quants bolos. Però jo crec que l'important...
0: Has vist que he fet una cosa molt d'home, que és quan hi ha una incomoditat emotiva... canvio de tema.
2: Bolos.
1: I see what you did there, eh?
0: Ara va l'altre i posa el...
1: Sí, el de la boda, el de la boda.
0: El
1: castellà, sí.
0: Qui és aquest? El Francis
1: Cabrel.
0: Francis Cabrel.
1: Crec que, mira, hi ha molts bolos, i ja estem a prop de la 30ena per confirmar, això vol dir que quedarà una gira llarga. Els publicaré tots a Instagram i a la web d'aquí poc. Crec que l'important, si cal promocionar alguna cosa, és que, penya, si no heu escoltat aquest disc, aneu i escolteu-lo. Ni, sí. Que digui, ni que sigui per dir que no us agrada, però en propietat.
0: Sí. Escolta, com anar els Under Rock, per cert?
1: Especifica la pregunta, com anar el què?
0: A nivell d'acceptació del disc, què et deia la gent?
1: Jo tinc realment bon feedback del disco.
0: Sí?
1: Sí, la gent m'està donant bon feedback. I una cosa que mola és que artistes m'estan donant bon feedback. Que habitualment els artistes, no? Com competim tots entre tots i tal i qual, sí. I a vegades l'enemigo, la gent li costa dir, tio, està molt guapo això que has fet. Jo intento fer-ho. I doncs hi ha hagut artistes que habitualment no es comuniquen amb mi que m'han obert per dir-me, tu, està molt guapo aquest disc, i és com, gràcies.
0: Has dit el enemigo?
1: No sé quan ho he dit, això.
0: Ha dit
2: de competir entre artistes.
1: Sí,
2: vegades...
1: però què us penseu? Que no passa això?
0: A vegades l'enemigo... Ja tens molts enemics.
1: Jo no, però que vull dir, habitual... O sigui...
0: Merda, pregunta totxa final de programa.
1: No,
0: però
1: evidentment molts artistes se senten que competeixen i tu t'has d'esforçar molt fort a dir tu, jo amb lo meu i a tope l'altre amb l'altre. I a penya que no fa aquest exercici.
2: Si hi ha una gala on es reparteixen premis, clar que esteu competint.
0: Bruno Fabrizis, només em queda dir una cosa. Fabrizis, s'escriu amb 2 is al final, vale? L'altra cosa...
1: I una zeta.
0: Fabrizis i una zeta. Ara posem els Kings i Sunny Afternoon, que és una cançó que és molt primavera.
1: Us ha dit la Gigi Ross, aquesta?
0: No.
1: Ah, ja jo la tocava amb el grup de rock.
0: Sí, que bona. I l'altra cosa, que veus que està entrant gent aquí, que potser ens maten si no marxem.
1: Vale.
0: Vale, que són els del Love. Us quedo amb ells. Bruno, tothom té raó. Un disc preciós. Moltes gràcies. Adeu, que vagi molt bé. Adeu. Felicitats. Dani Exposito, Mariona Batalla.
2: Fins demà.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Mori el Branx, de Fetus.
3: En Joan va baixar la fonda.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. iCat. Per recordar el 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, l'exposició Feminismes Fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les nou temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat. iCat. iCat.
2: Rere queda ja la i però...
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
2: I pujo al metro de nit...
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escolta Zicat.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Dead Boy!

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

mira tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat, del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
3: Hola a tothom.
2: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
1: Escoltes, ICAT.

0: I think I might.
1: Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca. ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.
2: Yo te estime l'herència.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: M'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: A la meva esquerra...
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
4: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
5: You were caught in a lie, said it with your eyes. Said to all my homies that you weren't even mine. You didn't think twice, got a heart made of ice. And that hit me, did me dirty. I never asked why, and I never did cry. I never

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
1: El Festival Es Dansa celebra la 44a edició a les Preses. Fins al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.
2: Com vas camuflar la intenció?
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT. Casa i el Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Bona tarda, són les 6.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: Dos thrillers centren aquesta setmana les novetats de sèries de les plataformes. A HBO ja hi podeu trobar-hi Lanterns. It's time to get up, Junior. Sèrie que també té tocs de ciència-ficció i que recupera el superheroi Llanterna Verda de DC Comics. Se centra en el personatge de Hal Jordan, llegenda dels Llanternes Verdes, i el seu nou recluta, John Stewart. Junts formen una dupla de policies intergalàctics que han d'investigar un assassinat a Nebraska. Té 8 capítols i està dirigida i escrita per Damon Lindelof, el creador de Lost i de Leftovers. I l'altre thriller que ja podeu trobar des d'avui a Filmin és El Patíbul. David Otley, this is my father. Una minissèrie de la BBC produïda pel prestigiós estudi A24 que ens trasllada al segle XVIII, a les portes de la revolució industrial, quan hi va haver el cas més important de frau de la història britànica, el dels falsificadors de moneda Crack Bale. Més enllà d'això, a Disney Plus avui hi torna It's Always Sunny in Philadelphia. Oh, there, my lord. I feel like I would have... Torna The Gang, la colla d'amics que protagonitzen aquesta comèdia, que amb 18 temporades és la més longeva de la història. Un grup d'amics narcisistes i sociòpates que regenten un bar junts i que cada temporada es fiquen en embolics. Aquest cop els veurem involucrats en l'herència d'una dona i trobareu cares conegudes com les de Danny DeVito o Caitlin Olson, entre d'altres. I acabem el repàs a Netflix dijous, cinquena i última temporada de la sèrie juvenil Outer Banks. We're the Pogues. Arrenca just després del final de la quarta temporada amb la tràgica mort del líder del grup d'amics que protagonitzen la sèrie i amb la venjança com a motor de la història. Agafem l'agenda de concerts d'avui, on hi trobem la clausura del Festival de Cap Roig de Palafrugell amb Miquel Ríos, acompanyat de Manolo García. Incorporació d'últim minut, la de Manolo García, que reunirà sobre l'escenari una de les dobles històriques del rock a l'Estat. El concert de Miguel Ríos començarà a 10:15 de la nit. I a Barcelona, a la sala Rasmatàs, primera de les dues nits de concert del grup de punk rock australià Emil and the Sniffers. És un dels grups de l'escena internacional que més està creixent últimament. Tant el concert d'avui com el de demà començaran a les 9 del vespre. Abans, a partir de les 8, hi trobareu de taloners a Belgrado, això avui, i Pot a Pot dimecres. I a les festes de Gràcia, avui, dia de rumba amb Derrumbant, a les 10 del vespre a la plaça del Folk i a 10:15 amb els Tets a la plaça de les Dones del 36. I atenció, si sou per Ciutadella, Menorca, la sala ja es va, avui trobareu detalls. Café pels més cafeteros. Això sí, en un format inusual com The Thai DJ Set, amb el qual ja van triomfar, de fet, el Jazz Bar l'any passat, i en què per unes hores es passen els plats per fer una sessió amb els grans himnes que han marcat la seva carrera. Serà a partir de 11:45 del vespre. Segona jornada aquest vespre de Les Dansa, Les Preses, a la Garrotxa. Avui s'hi estrena Brida, un espectacle inspirat en la dansa de cavallets tradicional catalana per explorar el cos, el control i el moviment. És de la coreògrafa Esther Guntín.
2: Per explorar la relació que existeix entre la doma de cavall i la coreografia codificada com a metàfores de control sobre els cossos. I la dansa de cavallets el que té és que hi veia tot, però sobretot la idea de dominació. Sobretot la idea de dominació expressada des d'un lloc lúdic i popular. D'alguna manera, el que em pregunto a Brida és què hi ha sota d'aquesta tradició. Com les persones tendim a dominar, a voler controlar.
0: Es podrà veure a 9:15 del vespre al Centre Cultural de les Preses i després de l'espectacle hi haurà un col·loqui amb la coreògrafa. I a partir de les 10 del vespre el recinte és dansa, fusió de ritmes indonesis i cubans amb les companyies KTF i Kamawa. I un últim apunt, nou guardó per Albert Serra. El cineasta banyolí rebrà el Far d'Honor del pròxim Festival de Cine de Santander. D'aquesta manera, el festival hi vol reconèixer la llibertat creativa, la radicalitat formal i el desafiament que fa, diuen, de les convencions a través del cinema. L'entrega es farà d'aquí un mes durant el festival.
3: Escolta, Zicat.

0: Find me.
1: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: A la meva esquerra.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
5: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
4: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderrocs.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Com vas camuflar la intenció?
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'Apdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Apdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
4: En Joan va baixar la fonda.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Escoltes ICAT.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Roden els plats, la bola de miralls, i tu ja ets dins la discoteca d'ICAT. Has fet tota la travessa. Creuen l'emissora arribant a la part de darrere, al pati on fumen els dolents. Has vist que hi havia la porta, que sempre t'explico que és rovellada i plena d'enganxines. Has vist el Vespino i has dit, és aquí. La porta s'obre, baixes les escales i s'adecuen les ninetes. Aquesta foscor, sempre foscor. Una cortina de feltre vermell que el tacte et diu que aquí han passat moltes coses i a dins hi sóc jo. Miqui Puig als plats, el DJ resident de casa. Cada tarda i cap a les 8 del vespre de dilluns a dijous capbussades a discos clàssics, DJs convidats i el cap de setmana la repetició íntegra del programa. Massive Attack i Tom Waits, Boots on the Ground. Poc més a afegir.

Quan involucrar-se no és una postura ni una butada, hem de pensar en Massive Attack. Boots on the ground, les botes que colpegen, les nostres també. I Tom Waits, amb aquesta veu tan poderosa, diuen que s'han inspirat en Dylan, amb les cançons de treball i la merda de vida que tenim en un capitalisme absurd que ens vol atrapar. Gràcies, Massive, gràcies, Tom Waits, gràcies per la consciència. Turning Point.

Diuen que parlen de canvis en aquesta Turning Point, una banda molt jove, el Spin Game, que disfruten i gaudeixen amb els sintetitzadors, deixant-nos aquesta oda amb reminiscències dels millors Cocteau Twins, a bandes sonores imaginàries i la vida mateixa. Ets aixecat a la ràdio inquieta i hem començat combatius etèries, eteris. I ara ballarem Sabore Bicoro.

0: sabore bicoro, pregunta Octavia E. Butler, la gran escriptora afroamericana de ciència-ficció, si encara creu en aquest món. Cançons de criterios contemporáneos, un disc de pop electrònic elegantíssim fet per aquesta artista madrilenya que tant de temps va viure a casa. Tu ets aïcat a la Ràdio Inquieta, un lloc on te passen coses com la pista de fusta, únics i irrepetibles.
1: Aquesta és la pista de fusta d'aïcat amb Miqui Puig.

ja que parlem d'Europa i d'electrònica, parlem dels remixes de Golden Back. Això es diu Tupi, Get a Room Real Loud. Un Golden Back que l'altre dia va venir a ballar a la festa del Pista de Fusta. Va ser un goig mestre tenir-te allà i conèixer-nos cara a cara.

La col·lecció de remixes de Golden Bach es diu Siscolabis, Piscolabis, allò que deien les àvies, farem un Piscolabis. Piscolabis Tub té versions com aquest Get the Room Reload del Tupí, la música de Golden Bach, un parisien que volta per casa, que l'altre dia va venir a veure'ns a la pista de fusta i que ens encanta tot el que fa. Mira quina caixa de ritmes.

un altre lloc. Com ho fa això de dir-se aquí? Conga mama, mayuresca edit, més electrònica. No fàcil, no de tardeo, no de xiringuito, sinó de llocs foscos.

0: la llegenda nigeriana Dizzy Kee. Veu com les seves peces dels 80 són venerades per nous artistes? I en aquest, Dizzy Edits, quatre peces manegades, tractades a la manera moderna, com aquest edit de Mayu Sharasha. És la conga mama de Dizzy Kee, peces dels anys 80, quan un nigerià es comprava un sintetitzador i creava una música d'un altre món. Músiques fetes amb instruments del dimoni, ritmes tribals que ell coneixia, i la resta és història.
1: Excuse me, my name is on the list.
2: What list?
1: The DJ's list.
2: Miss Thing, there is no guest list tonight.
3: Oh. Tots a la pista. Miki Puig, als plats.
0: Sabeu que no hi ha llista, només amics. Per això ara sona Pucule Funk, Don't Let Me Go.

Don't Let Me Go. El Lluís treballava a Ràdio Granollers i les tardes que feien pràctiques de dibuix ens deixaven posar el seu programa. El Lluís llavors va punxar les discoteques on em vaig enamorar, on anava mudat, potent de colònia, i ballava amb els braços oberts. 37 grados de Ràdio Futura. Poco le funk. Don't let me go. La família és família i els amics un gran tresor. Ball fet al Vallès, ball bonic. I això promet, són els local singles Know Me, aquest Apolo.

meravellós pop de ball fet per Local Singles a New York i Know Me a Los Angeles, un coast to coast en aquest Apollo, amb una peça que corre i corre i que de veritat funciona. Sintetitzadors, retrofuturisme i una mica de nostàlgia. Roxy Drive, Never Find Another.

0: No t'has equivocat ni de dècada ni d'emissora. És Roxy Drive, Never Find Another. I la peça sona concretament a 1986, finals de... El disco es diu Ladies of Synth i és una recopilació de gent que li agrada treballar amb material pretèrit.
1: En digital o a l'FM,
2: pista de fusta.
0: En una mica d'Italo fosc. Es diuen SLF i MG. Això es diu Invisible. I bé, amb el segell de garantia de Bordello a Parigi.

El nom de la banda són tres sigles, SLF i MG. El seu EP es diu Carne i especifiquen que carne s'ha de dir. En italià, carne. Això és Invisible. És aquella barreja sintètica on l'Italo es troba amb l'EBM, amb els Depeche Mode. I amb més coses. I ara una mica d'àcid. Whipper Control amb aquest Space Hammer. Quan l'Acid House és per abraçar la pista sencera.

missatge és molt clar. Music is the medicine. And the doctors are the DJs. Els DJs que posen música per curar-nos, per ser més feliços, sempre tenen remei per moltes coses. Signal, Deep Old Remix, George Charles arriba pel canal esquerre. La pista encara a la recta final. George Charles, Signal, Deep Old Remix.

0: petites meravelles que arriben del segell Deep Clicks, Deep Hop Remix, la música de George Church i segells del costat de casa que dia sí, dia també se les empesquen per buscar música bonica que ens avalleixi.
1: Pista de fusta.
0: DJ Sandfield, el seu nom creix i creix exponencialment amb cada cançó que ens fa arribar. Everything You, el nòrdic, col·labora amb tothom perquè la seva música sigui explosiva i molt necessària.

és un no parar. La música increïble de DJ Samfield. Everything You. Aquest cop eteri, aquest cop buscant el cop d'efecte a partir de les coses boniques. La pista arriba al final i Miqui Puig els Plata diu que és un goig, que vinguis, que ens triïs, que feu servir el boca orella per dir que us agrada la pista de fusta. La cita és diària, ja ho saps. A les 8 del vespre de dilluns a dijous, amb capbussades al passat, quan busquem discos clàssic, amb invitació a DJs convidats, se m'ha colat la falca. Però sempre buscant la bellesa de les cançons. Recordeu que ens podeu trobar a partir de migdia als servidors de streaming, sempre a Trascat Cultura, i quan ho desitgeu, trucant a la porta de casa. Des de South London, UK, amb Monocode, em demanen que, sisplau, presteu tota l'atenció i no marxeu, que això és bèstia. Surship, el meu nom és Miqui Puig, Els Plats, i per mi fer pista de fusta és un regal dels déus.

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo al metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
4: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des d'ICAT, dedicat a les pistoles i els pistolers, arriba l'hora del cel obert. A veure, que quedi clar, eh? D'entrada, aquí estem en contra de les armes i dels lobbies aquests americans tan reaccionaris que són la gasolina perquè després no pari d'haver-hi desgràcies a les escoles i als instituts d'aquell país. Ara bé, dit això, coi, el tema de les pistoles, els pistolers de l'Oest i tot això, té la seva mística, no?

Els Cans Pistones, tio, va, quin disc és aquest, el Persecución, eh? Si teniu un moment, escolteu-lo sencer, perquè és dels 10 millors discos que s'han fet mai de la història del pop espanyol. A veure, el Pistolero és la que s'emporta tota la fama, però és que hi ha Metadona, hi ha Lo que quieres oír, boh, El último soldado, quins records, 20 anyets que tenia quan el vaig comprar. Un altre que també té el gallet fàcil de prema és la Nancy Sinatra. Ves que no sigui perquè, clar, el seu pare, el Frank, tot el dia estava amb mafiosos, que li va aferrar aquest rotllo de la violència.

Bang Bang, My Baby Shot Me Down, una cançó que va tenir una segona vida amb el Kill Bill. Se'n recordeu? La pel·lícula, home, com oblidar-la, no? La Uma Thurman, amb aquell xandall groc, fent una escabetxina. Si no s'encarrega 300 de dolents, no s'encarrega cap. Bob Marley, en canvi, no. Ell només va disparar al xèrif. Però era en defensa pròpia.

I Shot the Sheriff, un dels primers hits internacionals d'uns primerencs Bob Marley and the Wailers, quan encara hi havia el Peter Tosh i el Bunny. És curiós, lo de Bob Marley. Me refereixo que és l'únic artista d'aquest gènere que t'agrada, encara que no t'agradi aquest gènere. M'explico? O sigui, si tu ets un fanàtic del reggae, home, coneixes molta més gent, tu tant de Mitals i de Britney Spears, però encara que no diguis, bueno, el reggae me deixa igual, tu sona una cançó Bob Marley i dius, oh, quina meravella, tio. I això té molt de mèrit, perquè demostra un talent com el que té el Warren Zevon, que era l'enfant terrible de la costa oest americana, saps? Que allí estava tot ple de nens que feien harmonies, els Eagles, Jackson Browne, Crosby, Stills and Nash. El Warren, no. El Warren vivia pel carril d'acceleració que deien els Eagles, el Life in a Fast Lane, i per això feia cançons com aquesta en què deia, sisplau, estic en un lloc que no et puc explicar, se m'ha complicat el dia i necessito un advocat, unes quantes pistoles i molts de diners.

Lawyers, Guns and Money, una de les millors cançons del Warren Zevon, del disc Excitable Boy, en aquest cel obert, ple de pistoles i de pistolers, que ara em demana de posar una peça que li... Jo crec que l'he posat més de 6 vegades, aquí al cel obert, però que no em cansaria mai de sentir. És el Matthew Sweet, demanant a la seva estimada que el remati, perquè no pot ja més del mal d'amor que l'està consumint.

Aquests tios també eren molt bons. Bueno, són molt bons, però quines cançons més originals. Aquestes harmonies femenines tan particulars. M'encanta. M'encanta tant com la peça que ve ara, que per mi, personalment, és l'última gran cançó de John Lennon, de tota la seva història. I sé que m'estic ficant en un jardí perquè és del 1968. Que, o sigui, ja m'estic carregant tota la seva carrera en solitària. Però jo crec que, si som sincers, l'última mostra de la seva genialitat com a compositor és aquest Happiness is a Warm Gun. She's

0: La felicitat és una arma calenta, diu en John Lennon en aquesta cançó del Doble Blanc, que ens va de pèls per fer una petitíssima pausa i tornar ara mateix a tirar més tiros.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert i ho fem amb una cançó que a mi també em recorda la meva adolescència, més que res perquè parla de un dels grups més injustament oblidats de la movida madrilenya. Es deien Los Bólidos i havien de ser com el gran grup pop de principis dels 80. El problema és que se van separar abans de gravar el primer disc i només van quedar algunes maquetes que mostren un potencial clarament incomplert. Per sort, els seus fans van recuperar aquestes cançons, sobretot aquesta, que es va convertir en un èxit dels mateixos Secretos. Això són Les Ràfegues.

Ràfegas, aquesta gran cançó de Los Bólidos en la seva versió dels Secretos, en un cel obert que parla de trets, pistoles i, desgraciadament, les conseqüències que comporta fer-les servir. Com, per exemple, a I Don't Like Mondays.

I don't like Mondays. O sigui, no m'agraden els dilluns, que és la raó per la qual la Brenda Ann Spencer, de 16 anys, va portar un rifle a l'escola i es va carregar a dos adults, un d'ells el director de l'escola, va ferir 8 nens i un oficial de policia, tu. Ei, es va quedar tan panxa que dius, mare de Déu, no anem enlloc, no anem enlloc. Mira, mira el Sidoní. El Sidoní també té una pistola i un crucero de placer.

Carreteres infinites, una de les tornades més rodones que ja és dir del grup del Marc Ros. Els Foster the People també parlen d'aquesta canalla desarrelada i alienada que serveix de carn de canó per una violència irracional i absolutament devastadora.

Thumbtap Kids, els Foster the People, la seva cançó més coneguda, que amagava amb aquest ritme ballable una lletra francament terrorífica. Els Galgo Diamante s'odien amb ells mateixos tant que, mira, ja estan a punt d'agafar la pistola. Ai, ai, ai, que prendran mal.

Galgo Diamante i Pistola, en aquest cel obert que hi ha encara a la recta final, però que té encara un raconet per escoltar a Elton John, i aquesta peça en la que el nostre amic Elton se sent com una bala dins la pistola de Robert Ford.

I feel like a bullet in the gun of Robert Ford, que Robert Ford, per si no sabeu, és el que va matar el Jesse James, que és que ja no mireu les pel·lícules de vaqueros i esteu perdent ja aquesta cultura. Home, juguete completo, juguete comanci. Bueno, em sembla que ja he d'acabar, no? Sí, tu, perquè tanta arma de foc m'està embafant una mica, però ho farem amb potser la cançó més colpidora i la més tremenda. Ja l'he deixat pel final, perquè no se us talli el sopar, però aquesta és la Tori Amos explicant a capella i amb pèls i senyals com un dia la van violar encanonant-la amb una pistola al cap. Això es diu Me and the Gun, i amb aquesta peça l'equip del programa, amb el cor encongit, s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serena, documentació, i Lluís Gavaldà us diu en salut i fins la propera. I no toqueu les armes, home, que les carrega el dimoni.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Avui tenim programa de proximitat, de quilòmetre zero. Producte d'aquí, gent de casa nostra que fa coses extraordinàries, totes elles molt noves. Amb l'excusa de que avui a l'aparador del programa hi posarem el nou àlbum del Ferran Palau. Ja s'acaba de publicar el nou disc de Ferran Palau i de seguida hi anirem per sentir algunes cançons d'un àlbum que em sembla, com sempre, tot allò que fa el Ferran Palau em sembla realment interessant. I hem començat amb aquesta cançó que fan a mitges la Mar Pujol i la Júlia Collado Riu, que aquests dies hem estat escoltant aquest single i jo no l'associava, i al final quan t'informes és quan has de dir les coses de manera correcta. Tot això, aquesta cançó forma part, és que he arribat a la conclusió perquè tenia la mateixa portada el single de la cançó que escoltareu ara, i dic, ostres, aquí hi ha un error topogràfic o alguna cosa, la mateixa portada per dues cançons diferents. No, és la portada de l'àlbum que es diu Les Flors Prohibides, un disc que ha publicat la gent de Hidden Tracks, un segell que porta ja molt de temps publicant coses realment magnífiques i entre les quals hi ha la figura del Ferran Palau. Doncs van decidir fer un disc benèfic en el que hi ha tot un plegat d'artistes, doncs ja a banda de que heu sentit la Mar Pujol i la Júlia Collado Riu, també hi ha la Maya Miranda, la Clara Andrés, la Clara Pella, la Carlota Flaner, l'Anna Andreu, el propi Ferran Palau també hi és, un disc que un dia posarem a l'aparador del programa i l'escoltarem senceret. Però, vaja, des d'aquí aplaudir aquestes iniciatives. L'objectiu és, doncs, recaptar fons per ajudar els nens que són víctimes de les múltiples guerres que hi ha arreu del món. Per tant, doncs, una causa més que justa i que valdrà la pena recuperar aquella essència de tornar a comprar discos, ni que sigui, doncs, per l'excusa de que estem posant els nostres diners per causes solidàries. En aquest mateix àlbum també hi ha aquest single que heu sentit aquí al programa, que es diu Terra de Guapes, una cançó dedicada a València de la mà de la Sandra Montfort.

Doncs aquí veieu la cara més sensible de la Sandra Montfort, que també té la cara més petarda i la cara més distesa. Ens agraden totes les cares de la polièdrica Sandra Montfort. Terra de guapes, d'aquest àlbum de Hidden Track, solidari, del que un altre dia en parlarem, però avui passa per davant un altre membre d'aquest segell discogràfic, com és Ferran Palau. Tot queda en família, en certa manera. La seva dona és la capo del segell discogràfic. El seu fill també col·labora en aquest disc, perquè també s'està començant a fer les seves primeres passes en el món de la música, el Leo, i en definitiva, doncs, allò que diríem, que tot queda en família. Una família que ja vam conèixer anys enrere sota el nom d'Anímic, una magnífica banda des de Collbató a les faldes de Montserrat, i el Montserrat guapo, que és el que queda per darrere. A mi és el que més m'agrada. Doncs això, que des de la família de Hidden Track, doncs, tenim nou àlbum de Ferran Palau. I com tot queda en família, doncs el disc que acaba de publicar Ferran Palau es diu concretament Aniversari Feliç, i el va publicar justament el dia del seu aniversari.

foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà del

fantasma que no veu més enllà del seu oblit.

Aniversari feliç, nou àlbum del Ferran Palau. Ferran Palau és d'aquells tios que no necessita cap tipus de presentació i que vages, si t'hi has de tirar de cap. És d'aquelles piscines que t'és igual que hi hagi aigua o que no n'hi hagi, perquè saps que t'ho passaràs bé. És un disc en el que ell mateix ha declarat que volia tornar una mica a l'essència de la música més pura, diguéssim, més orgànica, més senzilla, sense cap tipus d'artifici. Anar a buscar una mica allò que surt de la teva pròpia inspiració, i quan et dius Ferran Palau, realment aquesta inspiració sempre acostuma a ser bona, i no deixar-se portar per res més que fluir amb allò que li sortia de la inspiració. I tot i així ha quedat un àlbum, diguéssim, encara que sigui fruit una mica d'aquesta improvisació, d'aquesta espontanietat, que realment em sembla meravellós. Hi ha cançons tremendíssimes d'un Ferran Palau més íntim que mai, tot i que ell sempre, sempre, sempre ha sigut un tipus molt íntim, però vaja, un àlbum que té cançons brutals. Aquesta primera que heu sentit es deia Tan feliç, lo segon que heu sentit ha sigut Un cop que li he fotut el micro, i aquesta segona cançó es diu Un dia al sol.

dic de broma. Al meu voltant tot eren crits i jo estava fora.

0: Roma.
1: Ja no només són les melodies, aquesta facilitat en crear coses senzilles, però que són senzilles en apariència, perquè jo crec que poden arribar a ser perilloses, perquè poden arribar a fer mal als sentiments algunes d'aquestes cançons. Doncs ja no només és això, sinó és també les lletres, allò que expliquen les cançons i com s'explica. En definitiva, són tots aquells elements que fan que realment Ferran Palau sigui un dels grans compositors, un dels enormes intèrprets que tenim a casa nostra. Aniversari feliç és el títol del nou treball que ha publicat el Ferran Palau. A l'aparador del programa n'hi posem tres. Aquesta és la tercera, això es diu Bang Bang.

0: carpa.
1: Precioses cançons. La veritat és que m'ha costat de decidir-me a triar-ne només tres. Ja m'obligo per fer una mica aquest resum, però us recomano, evidentment, que escolteu l'àlbum sencer perquè val molt la pena. I avui, doncs, us deia, producte de proximitat, moltes coses noves que s'estan publicant aquí a casa nostra i ens agrada seguir-li la pista i anar també presentant algunes bandes que desconeixíem fins al moment. Per exemple, aquesta gent que són de Barcelona i que es diuen Blue Nana.

doncs ja està bé que també tinguem bandes de pop, que no tot ha de ser música urbana, mestissatge, o sinó que també el pop, vaja, un d'aquests gèneres que jo crec que sempre ha estat irreductible i que a casa nostra a vegades costa de trobar bandes poperes. Es diuen Blue Nana, hi ha dos germans aquí, els germans Tejero, i una banda doncs, que ja porta temps fent diversos projectes, però sembla que de moment això últim que acaben de publicar és el que millor els hi funciona, o si més no d'una manera o d'alguna manera és del que més s'està parlant. Han publicat ja uns quants singles, van tenir un primer àlbum el 2024 i això que sentíeu ara, que es diu No Future, No Future, és una de les cançons publicades en aquest passat 2025. Blue Nana. I aquests que escoltareu ara ja els coneixeu una miqueta més, perquè aquí al programa ja han sonat. Són mallorquins i es diuen A la Naira.

Doncs això es deia Cucú. Forma part d'un EP que han publicat els mallorquins a la Naira, ara una miqueta més avançats al món de l'electrònica. Abans les seves composicions eren pèl més acústiques, sense tanta presència electrònica. A mi m'agrada igual ara que abans, ja us ho dic. I em sembla una banda amb una sensibilitat molt, molt, molt especial. Un EP amb tres cançons, si sou dels habituals, hem posat les tres. Diferents dies, però hem posat les tres. I anem amb una altra banda, també prou desconeguda, un altre artista prou desconegut, que es fa dir Marvin de la Croix.

Doncs aquí teniu nou projecte, en aquest cas d'un músic de Barcelona que es diu Martí Canales i artísticament es fa anomenar Marvin de la Croix. No sé si té alguna relació, jo crec que no, Martí Canales, Marvin de la Croix, diria que no. Quan tu i jo estem sols és un últim single que acaba de publicar. I més coses que s'han publicat recentment, per exemple, aquesta complicitat que desconeixíem entre un menorquí i un barceloní però d'arrels algerianes. Cris Joanico d'una banda i Jacint Belacent fan aquesta cançó que es diu Condemna Llevant, entre parèntesi, i una cançó que per fi ja tenim algú que diu les coses clares. Fa falta, eh? Hi ha molts concerts solidaris a vegades, com el que es va fer per Palestina, del que me n'alegro moltíssim, però a vegades fa falta una mica més de ràbia en el discurs diari.

Doncs això, que s'han de dir les coses clares. I quan tens un altaveu, com és la música, i quan tens la possibilitat de pujar damunt d'un escenari, doncs aprofita-ho. Jo trobo a faltar moltes vegades més discurs en molta de la música, ja no només de casa nostra, sinó d'arreu del món. I després, doncs, ens vanagloriem i obrim titulars quan el senyor Bruce Springsteen fa una cançó com la que acaba de fer Streets of... com era? Streets of Minnesota o Streets of Minneapolis, ara no recordo. Minnesota és l'estat i Minneapolis deu ser la ciutat, per tant, doncs, Streets of Minneapolis. I les xarxes bullen, però després costa trobar cançons que diguin les coses clares, com aquesta condemna amb Chris Juanico i Yacine Belhacen. Una cançó que m'agrada molt. Hi ha un discurs també aquí, a la seva manera. Aquí cadascú, que no vull ficar-me ara aquí en un jardí. És Abril, una de les noves veus que surten del panorama del musical del País Valencià, acompanyada d'un veteraníssim Pep Gimeno Botifarra, doncs, dels tios més venerats en quant a la recreació, els temps que corren de la música tradicional valenciana, i després, doncs, un parell de tipus de reus que es fan dir figaflaues i dels que segurament no n'heu sentit a parlar mai.

Doncs em sembla extraordinària aquesta cançó feta doncs, a tres mans, Abril, Pep Quimerauto i Farra i Figaflaues. Ai, mareta, seguint una mica les passes de gent com la Sandra Montfort, que sentíem abans també, que ha sigut capaç de donar-li vida als passodobles o als pasdobles, doncs des del perreo i, en definitiva, doncs coses a les que no estàvem acostumats i que ens costa poquíssim d'acostumar-nos. Avui estem parlant de producte de proximitat, de coses noves que s'han anat publicant aquí a casa nostra. Abans sentíem la Mar Pujol, ara la tornarem a sentir amb aquesta nova versió que ha fet la Joina del Alvera, versió acústica amb Mar Pujol i Gato Gaso.

aliances que donen per molt. Joina, Marc Pujol, Gato Gasso, abans sentíem Abril, Pep Jimeno, Botifarra i Figaflaues. Aquestes unions, diguéssim, sí que fan la força i donen com a resultat cançons tan boniques com aquesta Albera, que Joina ja havia enregistrat en el seu àlbum i que ara han volgut fer una versió acústica amb la presència de la Marc Pujol. I més aliances, en aquest cas des de Reus, Silvio i Laia Cucó.

Sempre m'agrada dir-vos el mateix, eh? Sense sortir de casa ja veieu la gran varietat i diversitat que tenim en propostes musicals. Ho dic perquè a vegades un té la sensació de que només hi ha un tipus de música a Catalunya, però no és així. Ja veieu que hi ha coses molt diverses. Era Silvio, des de Reus, amb Laia Cugó, que és una ballarina, actriu, i ara, doncs, sembla ser que també cantant. Amb l'última cançó que ha publicat Silvio, des de com es deia, Reus, amb singles... com aquest Soc un museu, així es deia aquesta cançó. I un altre artista d'aquelles que ens agrada i que sempre, sempre ens agrada clavar l'orella quan publica coses noves. L'últim que ha fet és un single, ella és la Maria Arnal, això es diu Pellizco.

Doncs molts d'aquests artistes els podrem anar veient aquest estiu. Serà la passa següent que s'ha de fer, ja no només escoltar els seus àlbums, sinó que anar-los a veure en directe. La Maria Arnal i crec que també el nostre protagonista avui a l'aparador del programa, el Ferran Palau, estaran al Vida. Però vaja, la cosa repartida, eh? Per molts festivals, alguns apostant més per la música d'aquí que d'altres, però vaja, que hi haurà possibilitat de veure'ls. Els que escoltareu ara, segur, perquè segur que faran gira en aquest 2026. Acaben de publicar una nova cançó que es diu Avui hem quedat a les 4. Són la Ludwig Band.

Temazo, no? Perdoneu, se m'escapava fins i tot la propera cançó, però és que és una cançonarra tremendíssima, tremendíssima. Es deia, avui hem quedat a les 4. A mi aquesta gent em supera cada dia. La Ludwig Van. Se'm torna a escapar. És que m'ha deixat... Sabeu què he fet? És que he posat la cançó sense haver-la escoltat abans, perquè a mi, ja us ho dic sempre, a mi un dia qualsevol banda d'aquestes amb la que confio plenament em tiraran per una jota aragonesa i sonarà igual, perquè jo hi confio. Però és que aquesta no l'havia sentit i m'ha semblat extraordinària, extraordinària. Va, anem amb més coses. Volia acabar amb una cosa llarga, però no sé si tindré el temps suficient per posar-la. És que he sentit una cosa, va, sí, acabarem amb això. Nou disc de la Voodoo Children Orchestra, projecte del músic Toni Baquer, en el que cada dia entren més coses, més diferents, i a mi he estat escoltant-lo així una mica per sobre de moment. El disc es diu Kidneys Disarms i hi ha coses tremendes que van del jazz, psicodèlia... Us deixo amb això. La cançó dura 9 minuts i no tenim ni temps per escoltar-la sencera, però perquè us feu una idea de com sona aquesta Voodoo Children Orchestra. Gràcies per ser-hi, com sempre, per fer-nos costat i per ser exigents amb la bona música. Demà hi tornem, mateixa hora.

Mm-hmm.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.